0: de base. Sou molt de picar pedra i molt de carrer.
1: Sí, no és tot, és tot capellà de poble. Sí, i després capellà, per primera vegada aquests 10 anys últims he estat, jo que provinc de poble petit, no havia estat mai de capellà a pobles rurals, no? Però ara amb Olot, doncs sí, duíem també pobles rurals, dels voltants. I a mi em sembla, és evident, cada poble, cada ciutat, cada vila té les seves peculiaritats. Un avantatge nostre és que puc arribar a Arenys de Munt o Arenys de Mar o Sant Iscle i de seguida trobes gent que doncs, et coneixes o parles i veus que el món es va fent i es desfà amb lligams i aquests lligams ens acosten i ens ajuden a conèixer-nos. Vull dir, és això.
0: Com deia Joan 23, hi ha més coses que ens acosten que no ens separen, no?
1: Sí, suposo és Joan 23, sí. És molt més el que ens uneix que no pas el que ens distancia.
0: I per què ens costa tant això, mossèn? De vegades que anem a buscar sempre allò que punxa, no?
1: Deu ser, mira, constitutivament som com som, però també la manera de ser s'educa, i quan diem s'educa s'encamina. I tant en quan estem en contacte, ens ben relacionem, cauen molts prejudicis i podem sumar molt més i caminar més junts. Mentre, diguem-ne, no estem en contacte, no dialoguem, no ens escoltem, doncs ens distanciem.
0: Allò de seure
1: ens
0: a taula, no?
1: Distanciant, sí.
0: I escoltar, sí. Perquè costa penso tant escoltar.
1: Sí, però i és allò de la dita xinesa, no? Que tot i que tenim dues orelles per escoltar i una boca per parlar, no?
0: Però es costa, eh?
1: Sí,
0: costa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És veritat, a tots ens costa i n'aprenem molt escoltant-nos.
0: Jo vaig estar en un programa que vam fer Veïns de Mar també amb mossèn Eduard, que va estar un dels caps, perdó, Fra Eduard.
1: Fra Eduard.
0: Que va estar un dels caps.
1: Eduard Rei.
0: Exacte, exacte.
1: Sí, sí.
0: Que ell ens va explicar en el seu moment que ell li va vindre una inspiració com estava General Mitre Ganduixer, que estava esperant, i ell sí va veure clar que, de la seva manera, que el seu camí era fer-se frare. Deixi'm extrapolar-li. Vostè, mossèn Pere, com veu realment que la seva vocació és aquesta?
1: Jo crec que, bueno, he fet molt de camí per descobrir-ho, i en aquest camí m'hi he trobat. Llavors, sí que qui m'hi ha ajudat a trobar-m'hi, doncs han estat les persones, les parròquies i els llocs, que per mi són llocs bons, que m'he pogut trobar i que la vida m'ha presentat i que, diem, allò que a vegades diem, per dir-ho gros, diem, mai agrairem prou. En aquest cas, tens molt clar, i pots dir, la dimensió d'un capellà és una comunitat, però és quan trobes la comunitat, quan fas comunitat, quan fas vida, quan fas poble, quan un se sent doncs, i es retroba en aquella vila, que també et retrobes igual, et retrobes com a persona i et retrobes sent i fent de capellà.
0: Alguna persona en especial que l'hagi orientat o que vostè recordi que diguis vull seguir o...
1: Sí, són moltes les persones, però jo, si hagués de dir una persona determinant, doncs a mi de jove em va marcar molt una persona que tenia inquietuds per al treball i fins inquietuds de ser capellà en el món del treball, però sobretot jo posaria el bisbe Jaume Camprodon, que és el que em va ordenar i és el que doncs vaig veure tots, molts anys, doncs, que he vist més anys, doncs, de bisbe i tenir-lo proper.
0: Que va marcar també una època,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè vol dir que va estar 30 anys a la diòcesi, Pràcticament marca el retorn d'Arenys de Mar a la diòcesi de Girona.
0: També m'ha dit un ocellet que té una estranya afició, però que ha disfrutat molt jugant a futbol.
1: Sí, de jove. Sí, i de gran, sempre que he pogut, he tirat xuts, jo. Sempre.
0: Però sí que
1: no
0: té una constitució atlètica.
1: Però doncs, m'agrada el futbol i

0: comunitari, el món aquest educatiu de l'esplai, que no pas el món de l'esport. I a mi valoro molt l'esport i m'agrada l'esport, però els moviments educatius, doncs, menys. Però continuen siguent vigents i, doncs, continua havent-hi moviments educatius, continua havent-hi casals d'estiu, continua havent-hi colònies a molts llocs.
1: Això també és el que ens ha marcat a molts, allò de fer país, no?
0: I tant. I tant, perquè els moviments educatius, en general, han estat sempre, històricament, molt arrelats. I si un diu la causa de l'escoltisme tradicional sempre ha estat educació, país i fe, si un diu el Mijac sempre ha estat i ha tingut l'arrelament i fins i tot l'esperit transformador de la realitat, doncs, que l'estimem perquè és la nostra i la podem fer millor per deixar-la millor de com l'hem trobat. Això és Baden-Powell que ho diu, però és veritat.
1: Deixin que... Què espera dels aranyencs? Com li agradaria...
0: Jo, molt senzillament, més que esperar, jo espero que, primer, els signes, quan vas a un lloc, normalment ja t'hi sents acollit. Jo, doncs, ja el trobo, que aquest acolliment. I això és tot. I a partir d'aquí, caminem. I jo, més aviat, amb aquest esperit de dir, de tot es pot parlar, tot ho podem canviar, però fem-ho caminant junts. I així em sembla que el meu esperit... poder, jo m'equivoco, però no seria de rectoritis, sinó de posar-me al servei i al costat. I això sí, doncs, empènyer-hi. I també, doncs, com a capellà, doncs, evident, vetllar aquest esperit comunitari que pugui ser acollidor, que pugui ser obert i que acompanyi com necessitem les persones, i en aquest cas, doncs, que com a cristians, doncs, acompanyar en aquesta experiència i en aquesta fe.
1: Mossèn Pere, els camins del Senyor són inexplotables, que sempre hem dit.
0: Sí, i tant, i tant.
1: Però és la recta final d'una vocació, en el sentit dels arenys? Espereu que d'aquí jubilau-se, per alguna manera, o no ho sabem, això?
0: Això no ho sé. Jo...
1: Permeti'm,
0: Sí, cap problema. És col·loquial i... A veure, per l'edat que tingui tot plegat, és molt probable que sigui la meva última etapa, i Déu dirà. Vull dir, jo sempre he dit, si tinc salut, disposat, i he vingut aquí com estava disposat a anar allà on el bisbe em demanés, en aquests moments. Poder per l'edat i pel recorregut que ja has fet i així, vull dir, però ben disponible.
1: Seria bo que entre tots aprofitéssim, no?, aquesta sabidoria d'una persona que ha dedicat la seva vida a ser mossèn.
0: Sí. I jo penso que tinguem l'edat que tinguem, anem afinant l'esperit, la percepció que podem tenir, la nostra interioritat i tot. Vull dir, és això, podem decréixer per l'edat que tenim, però podem créixer amb aquesta saviesa del cor que no es compra enlloc, sinó que aquesta es va treballant i ens treballa, no?
1: Jo m'apunto aquest club perquè els grans filòsofs, especialment els grecs, tots tenien una edat.
0: I tant.
1: No? Sí, de vegades a la vida t'ensenya que l'experiència, i suposo que teniu acumulada molta...
0: No, n'hem pogut acumular i espero poder-ne continuar acumulant.
1: No, evidentment, que sí. Evidentment que sí. Aleshores, és un repte, suposo, el que teniu, no?
0: Ah, sí. Jo hi dic, disposició, vens, vinc, doncs, content, disposat, amb aquest esperit de servei, i pensant que això que tant s'ha dit, i és una mica un tòpic, més que donar, jo vinc també disposat a aprendre i enriquir-me també. O sigui, fent el servei que pugui fer, bonament, que, a més, per sort, avui, diguem-ne, els capellans, quan arribem amb una parròquia, la parròquia ja està en marxa i va tirant, i va fent el seu camí. No és que comencem res de nou, ni de zero, sinó que venim de lluny, i si Déu vol, farem camí per anar també lluny.

0: una quasi, quasi, jo com que sóc de poble, per què la gent parla també del bisbe, de l'Octavi Vilà?
1: Jo suposo... Jo només n'he sentit a parlar bé, i em puc parlar bé, perquè
0: m'he sentit... Parlo de gent que l'ha tractat i
1: sí,
0: que...
1: Perquè potser el tarannà aquest acollidor, que escolta, que és proper, també aquesta experiència d'home, doncs, d'espiritualitat, un home monjo, que fins i tot fa un gran respecte a aquest que, dius, ell que ja tenia la vida triada, feta i encaminada, se li demana un servei i al final diu, guaita, faré, segons sàpiga, pugui. Jo penso que també és aquesta cosa de fer-ho, diguem, comptem amb l'esperit, no? Comptem amb les persones, i només es compta amb l'esperit comptant també amb les persones. I llavors, és veritat, en aquests moments, doncs, el bisbe és el qui li toca acompanyar aquesta església local, que és la diòcesi de Girona, i penso que la seva predisposició és, doncs, de servir aquesta església i acompanyar-la, i nosaltres hi col·laborem, i des dels laics, religiosos i els capellans, també.
0: Heu parlat durant aquesta empresa de més de 2.000 anys que ha omès l'Església del tema disciplina, no? Teniu marcat molt bé que hi ha una jerarquia i que us deveu aquesta jerarquia. Jo no vull entrar així, però ho teniu molt interioritzat.
1: No. Sí, no, ho tenim interioritzat, però jo crec que des del Concili Vaticà II...
0: Que és el que marca, que, no?, d'alguna manera.
1: Que jo diria, esclar, nosaltres en som fills, vull dir, encara que jo fos un nen, no?, quan devia acabar el Concili el 65. Hi ha hagut, encara que a vegades hi pot haver qüestions de disciplina i de tot, però avui hi ha diàleg. I dir, nosaltres hem promès obediència amb diàleg, vull dir, això jo ho vaig veure...
0: És maco, això que hi ha, no? Quan,
1: sí,
0: amb diàleg. Està molt bé, està molt bé.
1: Era recurrent l'anècdota, no?, que s'explica, i que a mi m'explicaven abans de ser capellà, que el cardenal Martí, que era el cardenal aquell moment de París, fins als anys 70, i un capellà a l'hora de dir, promets obediència a mi i als meus successors? I aquell va dir, sí, però amb diàleg. I l'altre va quedar parat i va dir, sí, el va ordenar. Doncs això hauríem de viure-ho i practicar-ho a tots els nivells. Tant de bo, i que en sapiguem fer-ho.
0: És molt bona aquesta,
1: sí.
0: Mossèn. És,
1: sí.
0: És molt bona.
1: Llavors on diu, hi ha disciplina. Sí, però fixem-nos, jo dic sempre, amb molta llibertat d'esperit, vull dir, evident, doncs, no, si estàs dintre l'església, jo l'estimo i me'n sento fill i intento servir-la, però amb una gran llibertat d'esperit, i d'esperit de corresponsabilitat en aquesta església. Vull dir, en aquest sentit, no... a vegades es pensa que hi ha, ideològicament, que hi ha molta llibertat d'esperit. Molta. I els cristians l'hem de respirar sempre. I si una cosa no ens han de robar mai, mai, enlloc, seria la llibertat interior.
0: És vital, no? Importantíssima.
1: Sí, importantíssima. Sí.
0: Jo quedo parat perquè a sentir-vos, jo m'imagino com vingueu que hi ha el dia 15, ja oficialment hi ha el 15
1: sí,
0: de setembre.
1: No sé si serà 15, 16, com que en el fons som tres capellans que ens hem de convenir, no?, en el moment del canvi, a vegades depèn fins del transport, els llibres i les quatre coses
0: que porten. Què li diríeu a algú jovenet que n'hi ha que està pensant, deixi'm que li digui, fer un tarannà per fer de mossèn?
1: Jo diria que, mira, primer, que sigui ell, i després que miri, i si allò fa per ell, endavant, que per mi, naturalment, la meva vida intenta dir que val la pena, i respecto qui val la pena tots els camins, sempre i quan els puguem, sobretot tinguem fins i tot privilegi de poder triar i retrobar-nos-hi. Sempre quan trobem una persona i diu, treballo amb el que m'agrada.
0: Sí, és molt maco.
1: Quina sort. Quina sort. I si no és ben bé el que m'agrada, doncs jo he tingut la sort de poder-me sentir, trobar bé en les ocupacions que he pogut tenir en la vida. Això penso que és una cosa per agrair i que mai agrairem prou.
0: Què passa també amb les altres amb religions que ens estan... Bé, que sempre hi han estat, però ara n'hi ha més. Vull dir, sí. Com va la convivència amb tot...
1: Mira, jo fins... he estat una mica ficat, eh? Però...
0: Perquè sou del Consell Pastoral, també.
1: A moltes poblacions hi ha grups de diàleg interreligiós que, com a mínim, el fet de conèixer-nos, ens mirem d'una altra manera. I si ens coneixem, ens podem estimar. Aquest és el principi bàsic d'un ecumenisme, de la interreligiositat i de la multiculturalitat. Llavors, és evident, com que hi ha hagut el nostre país, doncs és multicultural i interreligiós, pluricultural.
0: I molt ràpidament, doncs, també.
1: Això, en molt pocs anys, doncs, evident, han aflorat les religions diverses. Estàvem acostumats, doncs, que pràcticament només sabíem que hi havia la religió catòlica i les petites comunitats evangèliques que hi havia en alguns indrets, que semblava que tothom... I, esclar, ara, doncs, no tenia... Jo vinc, doncs, d'una població que importantíssims els sikhs, importantíssims els musulmans, importantíssims els xinesos, molts sense cap religió, tot i que s'ha batejat una noia xinesa, també. I dius, i totes les comunitats evangèliques, que sobretot amb aquesta pluralitat, diguem-ne, llatinoamericana, però hem d'estar en diàleg.
0: Tot això ho heu anat visquent, també. Sí. Perquè parlem des dels 78, com us fan...
1: Mossèn.
0: Sí. Que vau viure la transició, que sí, també va ser divertida.
1: Jo soc ordenat ja, i amb el papa Joan Pau I, en aquella etapa que va durar un mes.
0: Els 33 dies, no?
1: Sí, exacte. I per tant, de fet, jo sóc capellà amb la democràcia cap aquí.
0: Que també va ser un impàs, també, que va haver-hi de tot, no? Suposo que la religió i l'Església, començant per el bisbat Arancón, també van jugar un paper importantíssim, no, en aquest país.
1: Mira, jo fa un any, ara al setembre el farà, que encara em van cridar l'arxiu del Consell Comarcal de Figueres, precisament per parlar d'aquesta etapa. I gravaven a moltes persones d'aquella època, i dels capellans soc dels pocs que, diguem-ne, que quedo. I, per tant, ens vam trobar precisament per parlar d'aquesta etapa, de tot el que va suposar de canvi, de tot el que... com ens va trobar i una mica com ho vam viure, tot això, no? I, esclar, evident, allà sortien fets concrets i així. Jo vaig ser professor de religió d'institut, però ja era religió optativa, en previsió d'aprovar la Constitució...
0: Que bé, què passava?
1: Que llavors hi va haver ètica. Jo vaig fer classe de religió, i era fer religió o fer festa.
0: Sí, va ser com vaig entrar jo al BUP, que hi havia aquesta...
1: Sí, però experimentalment a Figueres ja havíem fet això, vull dir, en aquells moments, no? Llavors, com ens va atrevar? Jo crec que era tant el desig, l'esperança que hi havia i tot això, jo diria que fins i tot molt preparats per la democràcia, perquè hi havia hagut molta lluita per tenir-la. En aquest sentit, jo a vegades m'agrada dir al revés. Estàvem molts que, com que havíem lluitat per això, estàvem molt preparats per lo que arribava, encara que fos nou l'etapa.
0: Però hi havia aquesta consciència que ara ens costa més, no?
1: Sí. I tant.
0: Mossèn, és un plaer haver-el tingut, donar-li les gràcies que ens hagi...
1: Jo a vosaltres.
0: No, que ens hagi acompanyat. Espero que com diuen a Casablanca, doncs sigui el principi d'una gran amistat entre el que és mossèn Pere Domènech i Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, que estic convençut de que sí, perquè...
1: Sí, sí, no. Jo penso molt bonament, doncs, amb aquesta disposició, que no hi ha d'haver problemes, sinó que els problemes que la vida el prou els presenta, doncs, en tot cas, plegats hi trobarem sortides.
0: Aquest és un programa que té gent amb uns valors molt especials, penso jo. Llavors, la pregunta que li faig la pot contestar o no la pot contestar, però quin és el consell que li ha donat Joan Soler d'Arenys?
1: Ah, jo vol dir, sí, quan se m'ha demanat, m'ho va demanar el bisbe, Fra Octavi, I llavors he parlat amb el bisbe i he parlat amb en Joan. Però més aviat a mi m'ho han presentat dir, vés i veuràs, però segur que pots fer i segur que t'hi trobaràs bé. Ben resumidament, doncs, sí, amb aquest esperit,
0: Se li nota, De la mateixa manera que la Garrotxa també ha deixat una petjada maca.
1: Molt bé. Vull dir, i vull dir que això... Mira, un signe és aquest, que puc tornar allà on he estat.
0: Això és importantíssim.
1: I a tot arreu hi ha deixat gent. Vull dir, jo, si vinc aquí, sé que puc anar a Pineda i puc anar a Malgrat, perquè doncs, hi tinc gent coneguda, i tant, i que ens hem anat relacionant tota la vida. I continuo amb gent a Figueres, fins i tot, Vull dir, igual. I Olot, continuaré. I Girona, doncs, no, encara ara, em trobo amb gent de Girona que em vindran a veure abans de marxar d'Olot. De Girona. Uh-huh. Vull dir, no, per això.
0: Jo el segueixo veient més del que ha dit vostè del mossèn de poble que estan a la plaça del Vi, que és on hi ha el bisbe. El veig sí, més de Picapedra.
1: He viscut 18 anys a Girona, jo, al centre. Val. O sigui, en Joan Soler està a les parròquies que jo estava.
0: Val, fantàstic.
1: Sí, o sigui,
0: no, jo ho dic no, per la central, pel bisbe, però ho veig, no veig tant d'oficines
1: sempre he estat. He estat anys, 12 anys de vicari episcopal, amb el bisbe Camprodon, el bisbe Soler i el començament del bisbe Pardo, però jo, el meu lloc és les parròquies.
0: I a més, gaudeix i què és el...
1: Sí, sí.
0: Nosaltres tenim, per acabar, tenim 12 preguntes d'un test que fem per donar a conèixer qualsevol dels... Vam tindre la sort que han passat els alcaldes, han passat també els mossens que han volgut passar, i vam tindre el Joan Soler també com va arribar. I ara, per mi, és un plaer i de veritat, un honor tindre el mossèn Pere Domènec. Un nom, tot allò que li vingui...
1: Un nom. Doncs Jaume Camprodon.
0: Un color.
1: Bisbe. Un color. Doncs el verd d'esperança.
0: Un número.
1: El número 3.
0: Recomanem-nos un llibre.
1: Estic llegint. I diré potser malament el títol. Vida amb... Què és? El llibre del secretari d'en Pere Casaldàliga durant 20 anys i que l'ha vingut a presentar la setmana passada a Olot. I l'estic llegint. Doncs... Un llibre testimonial.
0: Li agrada?
1: Molt. Però no dic bé el títol.
0: No, ja ho buscarem perquè només que entrem a la Garrotxa i que surti...
1: Sí, doncs és presentat de la setmana passada. I aquí al Maresme es va presentar a Malgrat de Mar, també. Sí.
0: A veure si entre tot això acabem també Arenys, que puguin venir a presentar-li i vostè pugui ja explicar com li ha anat la lectura. Aquest. Una pel·lícula.
1: A veure, doncs El gran dictador.
0: Una cançó que li agradi a...
1: Fent camí, dels Esquirols.
0: Una virtut que té mossèn Pere.
1: Això... De mi mateix, no em dic cap.
0: Un defecte que té mossèn Pere.
1: Doncs jo sóc tossut.
0: En aquells dies de boira que tenim tots, aquells dies que no saps tant a la costa com a l'interior, quin és aquell record de joventut que l'ajuda a tirar endavant?
1: Mira, confiar en les persones. Així?
0: Déu-n'hi-do.
1: He pogut confiar en persones, i això ho és tot.
0: Deixi'm que... Un projecte, a l'avinguda, però un projecte a part que tingui per aquest 2026.
1: A veure, en aquest moment jo he vingut pensant que més que un projecte, doncs, aquest, caminar junts.
0: És bon, és bon. Si tingués, com ara tothom té, superpoders, qui li agradaria tenir de superpoder?
1: Oh, Déu, posats a somiar, jo acabar amb la fam i les guerres.
0: I en aquesta barqueta que estem s'esfonsa, aquelles tres coses que us emportaríeu a una illa deserta.
1: Ah, jo citaria en Pere Casaldàliga, que el meu cor pugui vessar de noms concrets.
0: Doncs, i escolti'm, jo el que li l'exhortaria, que ara li diran que els Pere amb els Ferrares, aquesta els agrada molt, aquesta paraula, exhortar, els que hem fet d'escolanets, els Ferrares també, faci'm el... jo crec que la idea, si ho coneix una mica més a mossèn Pere Domènech, crec que la gent, estic convençut, tenim sort, allò que diuen també a la Bisbal, hem estat de sort amb el mossèn Pere Domènech, n'estic convençut, i ja ho dic per endavant. Ja ho dic per endavant. I amb aquesta il·lusió i amb aquesta esperança de refer, no?, tota la comunitat i de donar ganes de tirar endavant, que crec que ho necessitem tots. Ens pot fer una benedicció per ràdio a tots els aranyencs?
1: Ah, sí. La benedicció és aquella... A mi em va impressionar molt el papa Francesc, que quan surt per primera vegada escollit, surt a la plaça i, esclar, el que tothom esperava era que beneís. Mm. I diu, beneïu-me. I llavors diu, parlem... beneir vol dir parlar bé, bendecir, venir a parlar bé. Doncs la meva benedicció és que puguem parlar amb gratitud, amb agraïment i amb esperança i solidaris. I, per tant, la meva benedicció, doncs, és aquesta. Que el nostre cor parli bé, amb esperança, sent solidaris.
0: Ho sent, Pere Domènech, un plaer.
1: Per mi també.
0: Ha estat un plaer, espero... I desitjo que sigui aquesta tasca, que segur que serà tan bona pel mossèn com pels aranyencs.
1: Doncs que puguem dir mútuament gràcies mútues uns als altres.
0: Esperem que sigui així. Gràcies per tot, mossèn, i ens anirem retrobant aquí. Sí. I jo, que si us puc dir, heu vist un mossèn que... Jo deixo amb la frase dels frases que us exhorto, si més no, anar a l'escoltar, anar-lo, perquè és important quan trobes una persona, quan trobes un mossèn, que estic convençut que serà un plaer anar a l'escoltar a missa, parlo de missa perquè és...
1: I pel carrer,
0: però estic,
1: la vida.
0: Estic, sí, convençut que, de la manera que sou i amb el tarannà que teniu, jo sóc dels que vindré a sentir setmanalment la homilia, perquè...
1: Pobre de mi, diu, farem el que puguem.
0: Diguem també com a la Bisbal, que qui fa el que pot no està obligat a més.
1: I tant.
0: Però serà un plaer i jo crec que els aranyencs hi guanyarem tots. Moltes gràcies, mossèn.
1: Doncs per molts anys mutus.
0: Per molts anys mutus.
1: Que sí.
0: Mercès.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs bé, tot seguit és el moment de repassar la història de la tele amb l'Assumpta Vitoria, que avui ens parlarà d'un personatge conegut per tots, un personatge televisiu molt estimat. Assumpta, de què ens parles avui?
2: Avui vull parlar de l'Íñigo.
1: Molt bé.
2: És uns documents que tinc de Televisió Espanyola que expliquen una mica la seva història. Diu així, que l'any 1975 feia Directísimo i, en certa manera, després va fer Estudio Abierto, que era un programa de Televisió Espanyola també dirigit per ell, amb un bon equip de professionals en el guió, perquè ell ja havia demostrat amb Estudio Abierto que feia una realització molt ben cuidada, abundants números musicals i entrevistes amb personatges de tot tipus. Aleshores, quan es va acabar el Directísimo i l'Estudio Uno, li van donar Martes Noche a l'Íñigo, i aleshores va començar a emitir-se aquest programa. Era un magazín espectacle realitzat des d'una sala de festes i no als estudis de televisió. Això era una innovació. El director del programa ha volgut treure les càmeres de televisió per fer un espectacle en directe i autèntic, sense decorats, perquè los espectadores assisten una noche por semana a una sala de fiestas. Això ara veiem que ara sembla que sigui nou. Doncs no és nou, això és de l'any 76. Aquí diu, el programa cuenta con variadas musicales propias de una sala de este tipo. Además, José María Íñigo entrevista a las personas asistentes al programa con su habitual técnica y estilo. Al concebir este programa, José María Íñigo se propuso entretener a la audiencia, arrancándole todas las sonrisas posibles. En Martes Noche, fiesta, se combinan el humor, la música i les entrevistes. Això li va donar molta fama a l'Íñigo en aquella època. Esta noche, fiesta. Directísimo i tots aquests programes són de l'any 1976. Ha plogut una mica, però jo crec que és interessant.
1: Sens dubte, Assumpta, i nosaltres acabarem amb un moment també curiós de l'època en la que passaven grans artistes, a la que José María Íñigo presentava, per exemple, els mítics Boni M. Gràcies, Assumpta. Acabem la secció amb aquest fragment.
3: Y ahora para entretener la vista, uno de los mejores espectáculos que en este momento se pueden presentar en lo musical en Europa. Seguramente su nombre a la mayoría no les diga nada. Son Boni M. Posiblemente su canción que van a cantar en primer lugar les suene de algo, Daddy Cool. Pero ya verán ustedes cómo es, a partir de ahora, uno de los grupos favoritos de todo el país, de España como ya lo es de Europa. Boni M, para que reciban este fuerte aplauso de bienvenida. She's crazy like a fool.

Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: preparando. El primero durante.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
3: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
4: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Ens agrada molt parlar de cinema i avui també parlarem de pel·lícules molt difícils, molt interessants, sobretot una que va ser molt important, El ciutadà Kane.

les pel·lícules d'època i el melodrama. Les pel·lícules sobre la vida d'altra gent ens ajuden certament a oblidar els nostres problemes. Les cintes ambientades en altres èpoques obren davant nostre un món diferent, ple de romanticisme i d'aventura. Però també es poden fer excel·lents melodrames moderns en què la gent normal s'enfronta als problemes quotidians, com per exemple la pel·lícula Ciutadà Kane. Moltíssimes pel·lícules d'època i melodrames s'han basat en llibres i obres teatrals d'èxit. Per bé que adaptar una d'aquestes obres al cinema no sempre és una tasca fàcil. Algunes obres de teatre, com Terra de Penombres, s'han traslladat al cinema de manera literal, és a dir, paraula per paraula, però el més normal és que els cineastes l'adaptin a les seves maneres. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that... Els bons directors saben emprar les possibilitats expressives del cine per captar l'esperit del llibre original i reflectir-lo fidelment a la pantalla. En els darrers anys, entre les adaptacions, han destacat moltes pel·lícules. Ara s'ha tornat a fer moltes versions de Mujercitas o Senyoretes, interpretada per grans actrius. Altres directors també es van basar en els seus treballs de forma molt lliure, amb obres que ja existien. Kurosawa, per exemple, va ser molt antiga, El rei Lear, i també volem parlar de Ciutadà Kane.

Doncs la pel·lícula El ciutadà Kane, que va ser l'any 1941, dirigida per Orson Welles, en aquesta pel·lícula mostren la carrera d'un magnat de la premsa que a l'hora de morir exclama Rosebud, paraula que serà un misteri fins al final de la pel·lícula. Aquesta és, sens dubte, la millor obra del director Orson Welles, la molt conegut a l'època per la seva famosa retransmissió en directe d'una invasió de marcians extreta de la novel·la radiofònica La Guerra dels Mons, 1938, que la gent sortia per les finestres.

Orson Welles va emprear amb el ciutadà Kane una profusió de flashbacks, una il·luminació expressionista, angles de càmera carregats de simbologia, panoràmiques picats i veus en bof. El més notable de la pel·lícula és que Welles va agafar aquestes tècniques que ja existien i les va convertir en un estil consistent i ordenat. En la seva època, la pel·lícula no va tenir gaire èxit perquè l'ambiciós magnat de la premsa William Randolph Hearst es va adonar que el ciutadà Kane estava inspirat en ell i va fer que tots els seus diaris posessin el film a la llista negra. Avui en dia, però, el ciutadà Kane és considerada per molts crítics i cineastes la millor pel·lícula de tots els temps.

0: El drama ha estat un gènere preferit pel públic des del temps de la Grècia clàssica. Els primers cineastes es van adonar ben aviat de la força que tenen les pel·lícules en què apareguessin moments de gran intensitat dramàtica. En gairebé totes les pel·lícules apareixen conflictes entre idees i emocions, però els films que tracten de temes com l'amor, la vida en família i els problemes de fer-se gran, aquests conflictes esdevenen el centre d'atenció.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

L'història d'amor en el cinema només té una regla d'or, que la relació amorosa mai no s'esdevingui suaument. Només quan la parella les ha passades ben magres té dret a unir-se amb un gran petó. A la pantalla hi ha hagut diverses parelles extremadament populars i molt antigues. Greta Garbo i Joan Gilbert, Joan Crawford, Gert Gable, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Richard Burton i molts més. A partir d'aquest darrer duet, la majoria d'estrelles evitaven formar parelles que es repetissin massa sovint a la pantalla.

El primer film que Alfred Hitchcock va dirigir a Hollywood és una magnífica parella romàntica e intriga durant unes vacances. Maxine de Winter, Laurence Olivier, es casa amb una noia senzilla i tímida, Joan Fontaine. En tornar a la seva mansió, la nova senyora de Winter té una relació tibant amb la sinistra majordoma, Judith Anderson, que la convenç que mai no podrà substituir l'elegant i sofisticada Rebecca, primera dona de Maxim, traspassada en un accident nàutic. Tanmateix, la barca enfonsada al fons del mar amaga un secret que els canviarà la vida.

Basada en la popular novel·la de Daphne du Maurier, Rebecca va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula l'any 1940. Hitchcock, amb una gran habilitat, mena la pel·lícula des dels inicis romàntics cap a una part central carregada d'amenaces per arribar a les tenses seqüències del judici i un final molt emocionant. La interpretació de Laurence Olivier com l'inestable Maxim és excel·lent, però les actuacions més impressionants són les de Joan Fontaine com a tímida esposa i Judith Anderson com la seva enemiga total.

A Hollywood estaven convençuts que els drames sobre amor, matrimoni i relacions sentimentals eren sobretot d'interès per a les dones. Per això va començar a fer un tipus de pel·lícules amb la qual el públic, fonamentalment, el femení, pogués oblidar-se dels seus problemes i sentir-se implicat en les vivències de dones de totes les èpoques i llocs.

La millor representant d'aquestes dones esforçades de la pantalla va ser Greta Garbo, que va saber donar un aire de misteri i tragèdia als personatges que interpretava, com la reina Cristina, 1933, i Anna Karenina, 1935.

Rita Garbo es va retirar el 1941, quan encara era una gran estrella. Aleshores, la van succeir Bette Davis i Joan Granfort, amb dones de tarannà fort, sempre disposades a venjar-se dels enemics.

Els problemes que han d'afrontar les dones que intenten combinar una carrera professional amb una vida familiar problemàtica es posen de relleu amb cintes com una pel·lícula que és preciosa. Us la recomano. Imitación de la vida. Imitació de la vida. És de 1934. Aquesta pel·lícula va ser rodada novament al 1959. Després també hi ha Escrita en el vent. Van ser unes obres precioses que van influir en cineastes importants com Fassbinder o amb Dallas i amb Dinastia. Tot eren problemes d'aquests.

No hi ha altra forma d'expressió artística que pugui crear tant de suspens com una pel·lícula. La banda sonora pot fer pujar cada vegada més la tensió a mesura que el protagonista s'endinsa en una casa, a les fosques, o va directe, sense saber-ho, cap un maníac homicida. La càmera permet que l'espectador es posi en la peli del protagonista o que vegi el que ell no veu.

El padrí, Estats Units, 1972. Director, Francis Ford Coppola.

Parlem una mica del padrí. Vito Corleone, Marlon Brando, és el cap d'una de les famílies de la màfia més importants de Nova York. Si bé els seus fills, Sonny i Fredo, participen en el negoci, l'altre fill, Al Pacino, ha estat al marge de qualsevol activitat il·legal. Però quan esclata una guerra entre bandes i un clan rival, mata el seu germà. El seu germà Michael es posa al capdavant de la família i dirigeix una guerra sagnant que elimina els seus enemics.

Basada en la novel·la de Mario Puzo, El padrí és una pel·lícula esplèndida. El fantàstic treball del director i els intèrprets van convertir aquesta obra en un gran èxit que va estimular considerablement tota la indústria de Hollywood.

El Padrí 2 encara va ser millor que la inicial i va demostrar que una segona part no sempre és pitjor que la primera. La pel·lícula s'inicia amb l'abundància de flashbacks dels inicis de la darrera de Don Vito Corleone, aquest cop Robert De Niro. Aquestes escenes mostren de quina manera Michael es va separar dels valors familiars de son pare en dedicar-se a vestir a sang i foc un imperi d'impostes il·legals a Las Vegas i Cuba.

passar molt de temps perquè el Padrino primer, el Padrí, va ser el 1972. Però després es va fer el Padrí tercer, el 1990, que no va causar tant impacte com les altres dues, tot i l'espectacular matança del final, que és impressionant.

0: Pluja d'estels.
1: Altres pel·lícules, de vegades, els protagonistes han de fer front a situacions de veritable tensió durant la seva activitat professional, com li va passar a l'agent de l'FBI, interpretada per Jodie Foster en El silenci dels anells, 1990. De totes s'ha passat molt de temps, veritat. Però altres vegades, la situació de perill o de suspens és el fruit de la casualitat, com per exemple quan persones normals esdevenen testimonis d'un crim. És exactament el que passa a James Stewart i Grace Kelly amb La finestra indiscreta, que també ha passat molt de temps. Ho estic mirant, 1957. Quant de temps...

Segons Alfred Hitchcock, hi ha suspens quan l'espectador sap el que ha de passar. Perquè, d'aquesta manera, l'espera dels fets es fa gairebé insuportable. Però a Hitchcock també li agrada incloure sorpreses en les pel·lícules. La que feia més impacte de totes, potser, és l'escena de la dutxa de Psicosi, que també ha passat molt de temps, 1960.

En aquesta escena de 45 segons apareix l'amo del motel, interpretat per Anthony Perkins, apunyalant a una jove a la dutxa, Janet Leigh. La seqüència consta de 47 preses magníficament muntades que resulten aterridores gràcies als estridents sons de la música de violí escrita per Bernard Herrmann.

Els delictes poden ser violents i el cinema és capaç de descriure amb tant de realisme que de vegades sembla que calgui posar uns determinats límits a aquesta violència visual amb la finalitat de protegir els espectadors més joves e impressionables.

Independentment dels valors cinematogràfics que puguin tenir les pel·lícules, no deixa de ser trist que l'assassinat tan gràficament descrit pugui ser realment una forma de diversió.

hem de dir les pel·lícules de por? Per exemple, d'Alfred Hitchcock, d'Entre els morts, que es diu Vertigen. Una mica d'argument per qui no l'hagi vist. Scotty Ferguson, James Stewart, esdevé un detectiu privat quan el vertigen que pateix l'obliga a deixar la professió de policia. Poc després, un amic el contracta perquè segueixi la seva dona, la dona de l'amic, Madeleine Kim Novak, la qual sembla que està en perill. Scotty s'enamora locament. Quan la noia es llança des d'un campanar, Scotty no pot fer-hi res per culpa del seu vertigen. No refet del trauma, coneix una noia anomenada Judy, que també és Kim Novak, i que li recorda Madeleine. A poc, Scotty aconsegueix que l'aparença de Judy vagi canviant i que s'assembli més i més a Madeleine. Sense saber-ho, hi ha una raó per la qual Madeleine i Judy s'assemblen, tant com un assassinat. Hitchcock, suspens, eh? Ojo!

Vertigen està filmada amb una tècnica de gran pantalla, anomenada VistaVisió. La pel·lícula és una barreja hàbil d'història, de fantasmes i thriller. Un relat esglaiador i un emocionant estudi sobre les obsessions. Gràcies a l'ús d'un impressionant dels moviments de la càmera i la sàvia utilització del color i de les imatges. És considerada per molts crítics com l'obra mestra de Hitchcock, malgrat que quan es va estrenar tampoc va ser massa taquillera. També li va passar el mateix que a Rebecca i a Orson Welles. Quan les estrenen no són taquilleres. Què hem de fer?

0: És que m'he fet una llista molt gran de pel·lícules de por i no sé quina triar. Per exemple, si el cinema obre les portes dels somnis, les pel·lícules de les pors obren els pitjors malsons. Les ombres, els xiulets del vent i les portes que grinyolen i els crits de les víctimes ens han espantat durant molts anys. Les pel·lícules modernes, a més, hi han afegit molts efectes especials, espectaculars. Però les pel·lícules més terrorífiques encara són les que ens deixen imaginar les coses inexplicables. Per exemple, aquí tinc, de 1931, Dràcula, Tod Bronkin. El comte Dràcula, Bela Lugosi, vampir de 500 anys d'edat, veu un retrat de la vella Mina Sewar i deixa el seu castell de Transilvània per fer-ne la seva dona. El comte se'n va a Londres, acompanyat del seu estrany servent. Per sort per ella, la noia té la protecció del seu promès i del famós caçavampirs Van Helsing. Aquest Dràcula està basat més aviat en una obra teatral de 1920 que en el llibre original de Bram Stoker. L'encís elegant de Bela Lugosi i el magnetisme del seu esguard en van fer el vampir perfecte. Aquesta pel·lícula potser comença a estar passada de moda, però el mite del conte és tan aterridor com sempre, tot i que ja ha aparegut en més de 150 pel·lícules. Dràcula, Bela Lugosi. Come into
1: these arms again. A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

El primer vampir de la pantalla, interpretat per Marc Serec en la pel·lícula Nosferatu, 1922. El director, Marnau, va filmar la pel·lícula en escenaris reals perquè l'acció encara fos més terrorífica. Un altre director alemany, Werner Herzog, va fer novament la pel·lícula el 1979 amb l'actor Klaus Kinski en el paper principal.

En alguns clàssics, ni tan sols es canvien els personatges o les situacions, sinó que es filmen versions de la mateixa història. El japerut campaner de Notre Dame, Quasimodo, sempre acaba morint, pobret, per la mort d'Esmeralda. La gitaneta, que troba protecció darrere dels murs, el fantasma de l'òpera, és una altra història del tipus de la Bella i la Bèstia. Un compositor de rostre desfigurat espanta els cantants de l'òpera de París. Les pel·lícules sobre el doctor Jekyll i Mr. Hyde acostumen a ajustar-se a

Les pel·lícules de por han estat sempre relacionades amb la ciència-ficció. Frankenstein i el doctor Jekyll, malgrat tot, eren experiments científics que van acabar amb desastre. Els assajos amb bombes atòmiques del principi dels anys 50 tenien el potencial de provocar desastres molt pitjors i el públic, en certa mesura, se n'adonava. Aquest ambient quedà palès en molts films de ciència-ficció. La humanitat en perill, 1953, i van donar l'oportunitat als artistes de fer efectes especials i de crear monstres nous, com els insectes gegants i éssers extraterrestres.

terror de la Hammer. Aquesta petita companyia inglesa es va fer famosa produint un mitjan d'any 50 noves versions de les llegendes clàssiques. La Hammer va rodar pel·lícules com Dràcula, Frankenstein, La mòmia, L'home llop i El fantasma de l'òpera en colors espectrals. Malgrat que es tractava de pel·lícules de pressupost limitat i fetes en poc temps, va assolir una gran popularitat a l'estranger i van convertir alguns actors, com a Christopher Lee i Peter Cushing, en grans estrelles.

0: Els realitzadors d'aquesta mena de pel·lícules estaven més interessats en el maquillatge al final i els efectes especials que no pas en el guió, sovint d'una bajaneria increïble. A partir de Divendres 13, que va ser el 1980, el gènere va davallar més encara i van aparèixer pel·lícules barates, amb budells estripats i sang per tot arreu. Per això va produir-se un debat encès sobre l'efecte d'aquest tipus de pel·lícules en el públic més jove. La vista de tanta carn, en general, repugna més que no espanta. Però en els anys 80 també es van fer alguns films genuïnament aterridors, entre els quals hi ha Scanners, de David Cronenberg.
1: Pluja d'estels.

Tim Burton és el responsable d'una fantasia gòtica ambientada en els nostres dies, Edward Mans Tisores, 1990, i de la pel·lícula Malson abans de Nadal. Aquesta forma de fer les pel·lícules de por ara ha estat seguida per produccions encara molt acurades de llegendes clàssiques com El Dràcula de Bram Stoker i El Frankenstein de Mary Shelley. Pel que sembla, doncs, el film de por no està ni mort ni enterrat. Continua. I jo, per acabar, diria que hi ha pel·lícules de terror amb sentiments i m'agradaria llegir-ho. El Geperut de Notre Dame de París, 1923, El fantasma de l'òpera, 1925, L'home que fabricava monstres, 1944, L'home elefant, 1980, La mosca, 1986, i Eduard Mans Tisores, 1990. Són terror amb sentiments, en diuen.

També vull dir que hi ha pel·lícules amb forces sobrenaturals, com per exemple L'Exorcista, el 1973, Carrie, 1976, El Resplendor, 1980, Poltergeist, 1982, El cor de l'àngel, 1987, i en queda Candyman, 1992. No en tinc cap més de més endavant.

Doncs jo no voldria de deixar de parlar de la mòmia, perquè a més s'estan fent sèries també, i són sortits de la tomba. I moltes coses, com per exemple La serp i l'arc iris, és una pel·lícula molt important de 1988.

0: Doncs com anem amunt i avall, jo m'agradaria anar a l'origen, com sempre. Pel·lícules que s'han de veure. L'estudiant de Praga, del 1913. L'home i el monstre, 1931. Això es pot trobar. Mary Reilly, 1995. Monstres creats per l'home. I després, La criatura, de Frankenstein, de Mary Shelley, Regne Unit, 1994. Són pel·lícules super, super interessants.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'estels.

Hem deixat alguna cosa dels vampirs. Dràcula, príncep de les tenebres, entrevista amb el vampir, Llobert fins la matinada, 1996. Jo crec que és una bona recomanació si us agraden les pel·lícules de por. Si no, deixeu-ho tal com està. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel, Toni, Cintes, Nicolau. Amb una monstruositat de músiques. Ai, ai, ai, ai, ai. Joan Bosch, gràcies. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. El disseny musical, com sempre, de Carla Ricard. Amics, gràcies per escoltar-nos. Avui ha estat un programa una mica de por amb el nostre suport del director. Gràcies, estimat Joan García. Adeu. M'acaba de dir l'aranyot que ha escoltat el programa que ara li fa por quedar-se sol. Però ell té molta força, li dic jo, home, tu, amb una volada els espantes a tots. Adeu, amics.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser decisió, què vol ser, què vol dir, espera que encara ho encertaré, què vol, revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar, un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja no serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses, jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-ne als altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 195 79 12. Us esperem, i especialment avui. Programa creat per Vim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Inglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim a la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia, i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns, així, molt ràpid, i que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitzat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisioblanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies, David. A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem, especialment amb els oients, que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12. I ho farem en forma de preguntes, que anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta, que llançaré aquí. I el que sí que us diria, si no voleu trucar, si, homes, ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa. La pregunta principal és: saps on tens el sòl pelvià? Si ara mateix t'hagués de dir on és i per què serveix, sabries respondre? Jo deixo aquella pregunta, comencem. Aquí ens ajudarà una miqueta també el David. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem, no? És a dir, com he dit, m'agradaria moltíssim que hi hagi molta gent que pugui fer o que pugui anar portant. Aviam com varia. David, anirem directes. Tu fas conferències per tota Catalunya, dient als homes que no coneixen el seu cos quines zones existeixen i quines no. Perquè, clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo, quan vaig estar estudiant anatomia, de la mà de la Mireia, que, a més, em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats. I resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim, i passa el mateix amb el sòl pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el sòl pelvià. I, clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? i que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
3: Total.
1: Secret.
3: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026 un home no sàpiga on està el sol pelvià ni per què serveix?
3: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el sol pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé doncs, l'utilitzen a diari, igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs, estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el sol pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el sol pelvià masculí, jo dic, aixeca't els testicles i aixeca't el pene. I el que hi ha darrere, allò és el perineu. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
4: Ah, mira,
3: no? Llavors, sempre dic, aixeca't els testicles i allà comença el teu món, allà comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon, de Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, el món coloproctològic, la micció, i l'erecció i l'eyaculació, o sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Uh-huh. Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes, una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins del que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, el que són les gotes aquestes proximicionals, tot això d'aquí té molt a veure amb el sol pelvià masculí.
3: Totalment, totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al sol pelvià, el que sabem de sol pelvià masculí o el que sap la societat del sol pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el sol pelvià estem veient que el sol pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del sol pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del sol pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques com socials de que el sol pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del perineu. Hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a totes vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea del que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies i que, per una cosa a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord, que tu has dit, el sol pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Nosaltres som ballarins.
3: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia, a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar la respiració en el gimnàs. Jo vaig 2-3 cops a la setmana al gimnàs i jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món i part de l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si estiguessin, amb perdó la paraula, a cagar-s'hi a sobre, no?
3: Exacte.
0: Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
3: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes la boca, vale? I el treceix, doncs ho tanques, no? Doncs el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parlant malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I ja et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sòl pelvià és la pressió. Pensa que el sòl pelvià és com si fos una maca, és una maca que ens està aguantant els homes, la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles. N'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions. Ah. Llavors hi ha molt, molt, molt a fer.
1: Clar, i ara dius això... Hola, David.
3: Hola.
1: Dius això i me'n recordo d'un client tenia que... I algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pati, de comentar-ho i de veure-ho. Que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
3: Sí, sí.
1: Que els hi fotia fotre un sal i tot. Això és pressió d'allà, no?
3: Totalment,
1: això és com
3: sí.
1: Nervis, no?
3: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
1: No sé què tinc, no? Que...
3: Sí, o gent, per exemple, sedentari, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és, i llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. És la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí i et ve el nen...
1: Apretes la manguera, la doblegues.
3: Exacte.
1: No?
3: Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua.
1: Clar,
3: doncs això, per això la gent que té un problema de sòl pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes. Això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt de... N'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
1: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sòl pelvià, perquè no sóc un professional del sòl pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè jo, quan he rebut també, com a alumne pacient, ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Doncs en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no?, que diuen... respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la sembla que puguis afluixar-la una mica més.
3: Clar.
1: I una mica més, i clar. Una mica més.
0: La zona aquella...
1: I descans, no? I abans ho has dit, no? El tema emocional, les tensions i tal. Com anem amb el cul apretat, enfadats? I això jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
3: després parlem.
1: I m'han passat coses, totalment. Els testicles, sobretot, clar, no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no? Per comentar-ho. Mm-hmm. Vull dir que és impressionant tot el que,
3: que dius,
1: que juga,
3: justament
1: no?
3: És el que és el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la zona. Clar. Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb, amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació, molt, és molt més lent. Nosaltres tenim un, com un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. De... Llavors tot això provoca molta tensió dintre del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcte dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
1: I això és treballar la prepercepció.
3: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pelvià perquè l'he vist en una pantalla. Exacte. Aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients dels quals jo veig dia a dia en la meva consulta de Blanes, és molts emocionals. Molts.
1: Tensions, tancaments, repressions.
3: El perineu és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara, ja penso com el teu cul.
1: Diu, a veure, ensenya'm el perineu, si ja me'n recordo de tu.
3: No, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca inclús... Mira, n'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Doncs igual passa a la musculatura perineal. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pelvià masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient.
1: Exacte.
3: I hi ha molta, molta patologia.
1: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten, segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa seguríssim.
0: Però clar, que això és una cosa que, a més, a mi em porta reflexionar, que ara estem parlant del sol pel via masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat, que és transversal. No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90-95% són semblants.
3: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Clar. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal, però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia. L'únic que després hi ha una variabilitat. La zona retrotesticular, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
1: Clar, o sigui,
3: quan fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bolsa dels testicles.
1: Clar.
3: Per això que és el mateix. No som tan diferents. Són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
1: Diguéssim que som diferents en col·locació i posició d'on està i no precisament dins de fora punta, no? Perquè
3: exacte.
1: Realment...
3: Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que hem de aprendre, que som molt iguals.
1: Sí.
0: Aquí, ara jo necessito una segona pregunta amb els oients i que segueixin apuntant o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, és a dir, amb consulta més d'una vegada he tingut alguns homes que, a més, estàvem parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, a lo millor, se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament... Però estem sols a la consulta, totalment, però tot i així baixen el volum i s'acosten, com que no em senti ningú, i tu dius o que em fa amb eufemismes, bueno, si ara el soldadet ja no obeeix quan vol, és com si tinguéssim
3: por.
0: Vergonya o por d'expressar que tenim un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
3: Clar. Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai, o sigui, ha d'estar sempre...
1: La varita de Harry Potter,
3: ha, ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no?, sí, com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, a veure, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algo que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequetat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: Sí. Comencem als 30 anys. Comença bé, el que passa que és progressiu.
3: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar, i la dona és abrupta.
3: Exacte. Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequetat vaginal, té una disminució de la libido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I un dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és la disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Llavors, explica-ho breument perquè la gent ho entengui.
3: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, lo típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan rápido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades ni a dies que funciona ni a dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre, una disfunció erèctil. Què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu «Haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones». Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang, clar, arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals, el nostre desig. Moltes vegades s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt, molt ampli, té un ventall de
0: possibilitats.
3: Exacte, és multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis se desfilen, és com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene, per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
1: És com la manguera que has dit. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita més sang que no arriba.
3: Just. I després hi tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs, perquè... Exacte. Llavors poden fallar moltes, moltes coses.
1: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients, pensant-se, no, pues, o que la seva dona ja no sé què, totalment, o que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És superinteressant,
3: sí,
1: això.
3: Sí, inclús, sobretot en els pacients que han sigut prostatectomitzat, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve, que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes, o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. Sí. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
1: Sí, sí. Superinteressant.

0: continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de Blaumunt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tota una sèrie de... un cicle que ja vas començar de...
1: Aquí sóc el director d'un congrés internacional del sol pel dia masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè arriba amb algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més d'expressar, suposo, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors n'hi ha com quatre arquetipos masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... és una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs ens trobem amb el tirano, bueno, i llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica. Però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O, per exemple, jo que estic a Blanes, doncs, bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder ha tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'equadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres som eterníssimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment a l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica, és una mica aquesta idea.
1: Sí,
0: s'han
1: de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res.
1: Perquè t'has adonat.
0: Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... te la porta relaxant.
0: El fet de que no. I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir i anar buscant per internet. I va ser una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022. La visualització és la clau. L'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient. Queda atrapat. Recuperem altra frase del Jung. Allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Sí. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar de que tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia. Això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que... Què passa? Que als homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, entre social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de les seves... Al contrari, parla de la seva part heroica, no? No dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, dius, ostres, a mi m'ha passat, ostres, a mi també. I aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. I hi ha un col·lectiu sanitari que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar, i que això es tracta, i no passa res. O per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran, n'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuïtat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvi crònic. N'hi ha molts nois joves que et miren, no, és que fa 3 anys que tinc dolor perquè vaig tenir una prostatitis per una relació. I, hòstia, encara fas 3 anys que tens dolor. Bueno, clar, és que
0: és normal.
1: I és normal. Ostres.
0: És que aquí a mi m'agradaria agafar un momentet una de les grans línies que porta aquest programa, que és anem a intentar desmuntar masculinitats. I una de les coses que porta, i que crec que és una constant molt clara dins de tot el món de la masculinitat, és que els homes hem après que el nostre cos és una màquina. Per tant, no cal cuidar-ho. Cuidem tot més les motos o el cotxe que no passa el cos. Vale? Per tant, ens pensem que anar al metge, o en aquest cas al fisio, ens fa febles. I hem arribat amb el més enllà, que ja ho trobo una barbaritat, que és si no sagna, no passa res.
1: Totalment.
0: O se'm cau a trossos el pito, o aleshores ja comencem.
1: Doncs mira, que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no?, del fet de la prevenció. Justament el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45, 50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes, a partir dels 45 anys, que hagin tingut un antecedent de càncer familiar, haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50, igual que les dones van al ginecòleg, anualment, per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això és la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costin a pixar.
2: Això ja són avisos, potser,
1: són
2: no?
1: Són avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix. I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, com que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver-hi. Però sobretot, el càncer de pròstata, és molt, molt insistent. Prevenció. Sobretot si aneu al metge de capçalera, només que amb una analítica anual es miri el PSA. I si el PSA està superior a 4, doncs aneu amb un uròleg. I aneu a l'uròleg anualment. I al fisio també, sí, si teniu algun dolor. Però l'uròleg anual amb control de PSA, gairebé obligatori.
2: A més de 4 ja...
1: A veure, a vegades no és, si en 4 en teoria ja...
2: Em sembla que jo estava a 3 i alguna cosa.
1: Bueno, a vegades, tampoc, no el PSA sempre ha d'indicar un càncer. A vegades pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, eh? O sigui, no podem espantar-nos. Hòstia, tinc un càncer. No, l'únic és que si la tendència va als espropa el 4 o passa del 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
2: Això tornem al tema, no? Això de, a vegades, es colleixen més viure amb la por i la cosa de no saber.
1: Clar,
2: no? A banda de saber-ho o no, prefereixen viure amb la por la gent, no? Que si vaig a mirar-me encara em trobaran alguna cosa, no? La frase.
1: Però és que el càncer de pròstata d'avui dia és un càncer que si s'agafa temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no? Uh-huh. Aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però, bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i tant no hi ha una afectació linfàtica, no tens que fer quimio, no fes ràdio, sigues content, sigues feliç.
2: Falta informació, no? Sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incòpides, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho.
1: Exacte.
2: Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho, aquest és el primer pas.
1: Clar,
2: no, falta la informació.
1: Clar.
2: Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, doncs, ostres, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí.
1: Exacte.
2: No s'acaba amb tinc càncer. No?
1: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg. No és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
0: Estan a la mateixa zona, utilitzen el mateix
1: sí,
0: la mateixa eina.
1: Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Sí, sí, exacte, i a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del sol pelvià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
0: Doncs mira, jo aquí t'agafaré l'última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és: quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
2: Jo no.
0: Ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja ho hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí del programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que hem après en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les. De fet, cada cop més alta el que és la lexitímia, i no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació directa entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sol pelvià.
1: Total.
0: Aquí, total. Què ens pots explicar una mica? Així...
1: Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric.
0: Sí, jo faig el mateix.
1: Més planera i més... Llavors jo els dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina, en aquest cas, és com una capsa, és com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sol pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, el que sigui, no? Llavors què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc algú molt valiós, quan tinc algun secret que ningú vull que ho vegi, quan tinc algo que vull amagar, tanco el baúl i li fico clau. Doncs això és el que fa la gent a nivell dels músculs del sol pelvià. Tenen un problema, tenen una por, tenen una inseguretat, tenen una variabilitat emocional. El que primer que fan és posar pany en el múscul del sol pelvià. I posar pany al múscul del sol pelvià és apretar, el que dèiem quan hem començat l'entrevista. És apretar com si fos l'últim dia. Què passa? En el moment que apretes, ja no pots orinar bé, infeccions, dolor, perquè no oblidem que al sol pelvià hi ha molt de dolor i molts problemes que us deia que venen, me fa mal perquè vaig amb bici i m'han dit que és de la bici. Comences a gratar a nivell de la història clínica i veus que la bici no té cap relació, en aquest cas, del sol pelvià, en aquest cas de dolor, sinó que és potser perquè aquesta persona es vol divorciar o ha conegut una altra persona o té un problema emocional amb X o té un problema laboral. O...
2: I té una tensió en el lloc on justament el seient de la bici li fa notar.
1: Justament.
2: No és que li creï.
1: Exacte.
2: No?
1: I fixa't que això, la relació boca-periné, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no?
2: Sí.
1: I fixa't que n'hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa paralitat, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sol pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i se porten de regal una contracció massiva del sol pelvià, que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'última dia,
2: i llavors em va mal...
1: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sol pelvià.
0: Interessant aquesta reflexió.

0: David, hem anat parlant de problemes que ens obrem, de coses que desconeixíem i que ens han anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Ara imagina't, sóc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, i que estic escoltant el programa. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags, vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, clar, apreta dents, apreta cul i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal, si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empuixar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I surtin 4 gotetes.
1: I surtin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig.
1: Però encara i així, la freqüència miccional també s'hauria de vigilar. Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada de ereccions matutines, vale? O sigui, tu veus, ostres, ja no tinc tantes, o no en tinc cap d'erecció matutina. No oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular, i moltes vegades ens està avisant que el cor algú està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora d'anar a orinar. Hòstia, és que noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquestes són una mica les red flags més importants. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
0: Amb això d'aquí, que és bàsicament
1: bàsic,
0: lo preventiu, per dir-ho així.
1: Totalment. La prevenció és indispensable.
0: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que ens estem movent, quan està la universitat de YouTube, vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt d'aparell, i aleshores allà trobes molts

0: Kegel tant serveix per homes com per dones. A l'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. Uh-huh, vale? Uh-huh. Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sòl pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Uh-huh. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, sí. Aguantar la eyaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
1: Clar, no és automedicar-se.
0: No.
1: O sigui...
0: No, i s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi?
2: Que t'ensenyi a veure, a visualitzar-ho.
0: Què passa? Que moltes vegades els uròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent l'estop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. I no ha d'apretar. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sol pèlvic. Però no en sabem.
1: Tu abans
0: això és el que ensenyem nosaltres.
1: A la teva consulta que tens una...
0: Nosaltres un, treball...
1: no? Sí. Amb una pantalla gran que ho, veu, pantalla que ho veuen gran... en el mateix moment.
0: Just.
1: I a més els hi estàs dient, veus? Mira d'apretar això. I ho veuen com ho apreta. I aquí és el que deies abans de la propriocepció. Que llavors es donen compte d'aquella part del seu cos, com moure-la. No tensant tot el cos, sinó...
0: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos punjosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Tu, jo moc a l'isquiocavernós i el bulbo esponjós i no veig res si no és que el pene està erecte. Mm-hmm. Per això haig de tenir molt de control del sòl pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Mm-hmm. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
1: I comences a treballar.
0: I comences a treballar perfectament.
1: La recuperació inclosa.
0: Just.
2: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients?
0: Mm-hmm.
2: Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment.
0: Sí, sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apretar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sòl pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és. Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por a d'anar al bany.
1: Està tancant i quan la cosa vol sortir...
0: Clar, llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, i llavors l'ano es tanca i cada vegada que van a defecar tenen por al dolor i llavors no creen el reflex defecatori i l'ha molt liau. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat. I sobretot el que més carrega i destrueix el sòl pelvià són les gestions de pressions intracavitàries, aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent. No?
2: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia, normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
0: Els fistoceles, els rectoceles...
2: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'olla per algun transport de sortir.
0: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats en el perine, tenim l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això prolapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió, com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. els has de deixar mitja hora perquè

0: s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculines, oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
1: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra.
0: Exacte,
1: dit, eh?
0: Per això ha d'haver una bona gestió de pressions intracavitàries, que es diu.
1: Per exemple, la respiració, així és conscient, d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida, sí, que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte.
1: Doncs clar, això...
0: Això ja està generant pressió a baix.
1: No, però ja està generant pressió. Sí. O sigui, sí. I respirar diafragmàticament, omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
0: Totalment, totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te a ballar. Jo sempre dic, vés-te a ballar salsa. Si no hi ha millor esport pel periné que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades venen pobres que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te a ballar, moure-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
2: La importància del ball.
0: El ball.
2: No ens cansarem de
0: dir. Jo els dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs de salsa. O de swing.
2: O de swing.
0: O de swing.
2: Balla,
0: mou-te.
1: De swing, que vinguin a l'escola.
0: Ah, mira, no ho sabia, veus?
2: Sí, sí.
0: Ho he dit per dir-ho, eh?
2: Sí,
0: ah, sí?
2: Sí.
0: Ostres, mira,
2: sí,
0: propaganda.
1: Sí. Que facin que moguin amb swing la cadena.
0: Totalment.
1: Que facin
0: el
1: swing.
0: El millor esport.
2: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa, com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Man in the Mirror està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar del sol pel viatge és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobarem.
0: Cap problema, el que vulgui.
2: I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pel dia i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
1: Ara una mica més, sí.
0: Ara segurament tots allà.
2: Moltíssimes gràcies, David.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: Bon dia.
0: Gràcies.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Coaching Tònic. Un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts. Ja com el final.
2: Hola, què tal? Sóc en Xavi Obon i no penso imitar el Carles Porta. Però sempre he volgut fer-ho, si m'ho permeteu. Comencem. Dia 1 del programa, un programa que pentinarà el coaching amb la ratlla al mig i demostrarà que els llibres d'autoajuda ajuden molt, però molt. I quan dic molt, vull dir molt, molt ajuden, molt. Sobretot el que els escriu. Coaching Tònic. Pel cantó del coaching, és un programa amb vocació de servei on no veureu ni túnels ni llums. I pel cantó del Chintònic, doncs, us demostrarem que no és bo beure per oblidar. No, no és bo beure per oblidar. És molt millor primer oblidar i després beure. I si pot ser, un bon glob parit amb classe, elegància i categoria. Això sí, sempre s'ha de mirar de beure amb moderació. I si moderació no ha pogut venir, doncs et busques la vida amb un bon amic o amiga i a passar-ho bé, que són 3 dies. Avui, a Coaching Tònic, us ajudaré a entendre les claus estratègiques de les disfuncions relacionals en les incompatibilitats entre éssers humans. Tela marinera. Vaja, per què hi ha persones que ens cauen tan bé i a d'altres que a la primera de canvi les engegaríem a la merda?
3: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
2: Analitzarem frases hiperventilades del gran mestre Paulo Coelho a la secció ¿Qué hay de nuevo, viejo? I pensareu, què tenen a veure Bugs Bunny i Paulo Coelho? Doncs que tots dos són coelhos, i coelho en portuguès vol dir tachan, tachan, conill. Compararem frases dels dos conills més famosos around the world. A llibres que m'han ajudat, o no, us proposaré llibres que m'han ajudat, o no. Avui traurem l'entrellat al Mindfulness. Us recomanaré el llibre, el millor llibre que mai ha tocat aquest apassionant tema. Mindfulness per assassins.
4: Es necesario dedicar cada día media hora a la meditación, excepto cuando uno tiene mucha prisa. En ese entonces es mejor dedicarles una hora.
2: Això diu que ho va dir Sant Agustín. I es va quedar tan Agustín.
5: Coaching time!
6: Ay, no puc esperar més. Vull saber qui ets. Com et dius?
2: Me llamo Bon. Xavi Obon.
6: Ah, molt bé. Porta 24. Ja el cridarà l'infermera.
2: A Me llamo Bon repassarem cada setmana els codis de comunicació utilitzats a les pel·lis del James Bond. Els arguments, les cançons i les seves lletres. El missatge patètic i subliminal que amaguen aquestes pel·lis. Avui pentinarem... Goldfinger.
7: Coaching Tònic, un programa per ments brillants. Go!

0: I com si no, aprendrem a preparar els còctels que bevia la gent 007 a les seves pel·lis. Avui, el més conegut i begut de tots, el Vesper Martini, el que a les pel·lis sentíem com un martini con vodka mezclado no agitado. Per cert, maldit, maldit. Desvetllarem per què està maldit. I a tot això, li sumarem la recomanació setmanal de cançons que inspiren l'ànima.
1: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Precisament comencem aquest primer programa amb el millor i més positiu pet musical. Marxem al 1969, quan el gran Quincy Jones va crear Groovy Gravy. L'expressió Groovy Gravy, o It's All Groovy Gravy, és un argot col·loquial en anglès que combina dues paraules per transmetre una idea de positivitat, fluidesa i bona sort. Es refereix a alguna cosa fàcil d'obtenir, un benefici extra inesperat o que tot va bé. Significa, essencialment, que tot marxa de meravella. De fet, el gravy és un joc de paraules. El gravy tradicional és una salsa que es fa amb els sucs de la carn que queden a la paella després de cuinar-la. Mentre gana. Era el toc que convertia un sopar humil en un dinar abundant i reconfortant. Cuina d'aprofitament, companys, economia circular, minimitzar la petjada de carboni. Tot això en un títol de cançó, només amb un títol de cançó. Gens malament, no? Ai, la comunicació. La comunicació ho és tot. Va, escoltem aquest Groovy Gravy del senyor Quincy Jones.

0: Groovy Gravy, tot marxa de meravella. El gran Quincy Delight Jones Jr. en estat pur.
1: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
0: Us heu parat a pensar alguna vegada per què hi ha persones que ens cauen bé a la primera, amb les que tenim bon rotllo fàcilment i fins i tot ens provoquen allò que sovint pensem de ai, wow. Fa no res que ens coneixem i sembla que siguem amics de tota la vida. Mica de grima aquesta frase, però què us ha passat això?
2: Yo quiero que seas mi bro, yo soy tu picha.
3: Mi picha?
0: Sí, vindria a ser alguna cosa així. Però... ai, els peròs. També hi ha l'efecte contrari. Les persones que no hi ha manera d'entendre, que ens fan repelús. Vaja, que sense cap mena de remordiment, com abans ja he avançat, les engegarien en un plis-plas a la merda.
4: Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo.
5: Mala educación.
4: Y mala educación.
5: Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
6: Yo la admiraba.
5: Venga, el favor, déjame en paz.
6: Hasta ahora la admiraba.
5: Déjame en paz.
6: Le admiraba el
5: pues déjame la admirar. No me hace falta su admiración. ¡Alta mierda! ¡A la mierda!
0: Mira que maco que és el senyor Fernando Fernán Gómez, Déu nostre senyor el tingui la glòria. I que agradable. Bé, anem a parlar de coses més serioses, va. Mireu, hi ha dos grans famílies, si classifiquem les persones per maneres de ser, o trets associats a tipus de personalitat. Les cognitives...
7: Qui té com a 3 i gasta com a 2 sempre tindrà més que qui té com a 2 i gasta com a 3.
0: Y las emocionales.
8: Señor Dreyfus, hace 3 meses que ha prometido presentarme en sociedad. ¿Y qué ha hecho usted? Cobrar un sueldo fantástico sin hacer nada.
9: ¿Usted cree que no es hacer nada? ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar mi buena mujer.
8: Nunca he sido su buena mujer.
9: No diga eso, señora Claypool. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. ¡Ea! Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La ama usted.
8: Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer.
9: ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? Justamente
8: no.
9: Porque me recuerda a usted.
8: Es cierto.
9: Claro, por eso estoy cenando ahora con usted. Porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
0: Ai, Groucho, quin gran manipulador emocional, quina figura, quin tio, noi. La parafernàlia coachinguera ens diu que els pols oposats s'atrauen. Frase bonica de PowerPoint. Però què ens diu la realitat? Veniu amb mi, anem a escoltar què ens diu la veritable i crua realitat. Tardor de 2026, Arenys by the Sea. En Ramon Miquel li ha preparat una sortida romàntica a la Consol per celebrar els 14 anys de casats.
10: Hola, sóc en Miqui, i ara quan arribi la meva Cari, li explicaré el pla per aquest finde. Li molarà 100% literal. Mira, ja és aquí. Hola, Cari. Vine, vine cap aquí, que et vull explicar una cosa. Fliparàs. Mira, aquest cap de setmana...
11: Ja has baixat la brossa?
10: No, la brossa no, ara...
11: Mira que s'hi passa el camió. I no l'has baixat? Ens mengem la merda amb patates.
10: No, però tranqui, Cari, que encara és d'hora. Mira, he llogat un turisme rural superguai i romàntic a l'Espluga Calba.
11: A on? A l'Espluga... I no hi havia un lloc amb un nom més cutre?
10: Vaja, por Dios. No, si el poble és una passada, Cari. A la tardor, les fulles...
11: I com ho has fet? Has comparat preus? Booking, Trip, Trivago... No, segur que no.
10: No, però sí, no... Però és igual, el que importa és que és guai i...
11: Com que no importa? A tu res t'importa!
10: No, sí, i saps què, Cari? També he reservat un menú degustació en un restaurant.
11: Un menú degustació?
10: Sí.
11: I què t'ha costat?
10: Adiós.
11: Segur que t'han aixecat la camisa. Ai. Entren les begudes amb el preu? Ah, i el meu gluten? Ja ho has preguntat, si tenen gluten als plats? No, segur que no, segur que tampoc.
10: No, sí, ja he pensat. A més, Cari, tinc encara una altra sorpresa.
11: Uf, mira... A veure a quina hora sortirem. Segur que pillem caravana. I ja has posat benzina? Ho haurem de parar a mig camí. Això si no ens quedem penjats, perquè estan distrets.
10: Cari, mira, deixa'm, que t'he preparat una de bona. Ja veuràs, t'ho dic, vols saber-la? Té, té...
11: Ja, té, sí, té, té, té, té amb menta.
10: Ai, ai.
11: Oh, tot ho deixes a l'atzar.
10: No.
11: S'ha de tenir tot controlat i mil·limetrat, tot. I jo me'n vaig, que vaig tard.
10: No, sí, no, ja, però no tota la vida. Jo
11: escolta,
10: que...
11: me'n vaig a Pilates.
10: Cari, t'he escrit un verset. Per tu faria bogeries i si calgués sortiria de l'armari. Amb tu somio fantasies, amb el meu amor, amb la meva Cari. Me'n vaig a baixar la brossa. I com es pot arreglar això? Amics, xungo, xungo, xungo. Una vegada més, el PowerPoint ens tornaria a llefiscolar amb frases com escolta la teva parella amb generositat i sense demanar res a canvi. L'amor tot ho pot. Ai, l'amor ho pot tot, l'amor tot ho pot. Frase de PowerPoint. Però jo sóc més de citar els pocs valorats filòsofs catalans com el gran Joan Capri. L'escoltem?
3: Mireu el matrimoni. Ens ho diuen els que fa temps que són casats, perquè ja ho sento amb aquestes converses anant pel món, oi? Els que porten anys de casats diuen, ja se sap, a còpia dels anys l'amor se'n va. Escolteu, ells ho diuen, nois, l'amor se'n va, eh? Però ell es queda, eh? Oh, carai!
10: Quin geni, amics meus, en Joan Capri.
6: Coaching tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
10: Que, per cert, això de la incompatibilitat de caràcters ja ho cantava en Sabina el 1985.

0: Coaching Tònic, un programa per ments brillants.
1: ¿Qué de nuevo, viejo?
2: Li tinc molt de carinyo a aquesta secció. Qui no coneix el gran Paulo Coelho i el gran Bugs Bunny? Tots dos coneguts per les seves brillants frases.
3: Rodney Rabbit es un viejo amigo.
4: Ah, y parece que cree que es tu mejor amigo.
3: Ah, bueno, como sea.
4: ¿A qué te refieres con como sea? ¿Rodney es tu mejor amigo o no lo es?
3: ¿Mejor amigo? Los adultos no tenemos mejores amigos. Tenemos muchos amigos.
2: Que bo amb Bugs Bunny. Yep, no confondre amb el Bad Bunny, eh? De fet, no ho podeu confondre perquè el Bugs Bunny se l'entén i el Bad Bunny... deixem-ho estar. Però qui ha estat un dels creadors de més frases, cites i tal, que han ocupat centenars de pantallassos ensucrats de PowerPoint, és el Paulo Coelho. I avui volem dedicar la secció a una d'aquestes frases i li farem la clenxa al mig.
5: Quan algú se'n va és perquè algú més està a punt d'arribar.
2: I no us diré d'on l'he tret, però els grans analítics afegeixen un breu anàlisi a la frase aquesta tot dient...
5: Els comiats, en el fons, són oportunitats.
2: A veure, posem-nos seriosos, anem a pams. A veure, hi ha frases que sonen a saviesa popular, però que en realitat són pura teràpia barata. Aquesta és una de les campiones. Quan algú se'n va és perquè algú més està a punt d'arribar. Quina meravella, quin consol, quin cop de mà espiritual. Però, en el fons, la traducció real de la frase és «No ploris, rei, que ja en vindrà un altre». És la versió romàntica del «Hi ha més peixos al mar». Fixeu-vos, una frase darrere l'altra. Però maquillada amb aires de destí. Com si l'univers fos un càsting perfecte on cada sortida té una entrada programada, com en un mal musical de Broadway. Però, amics meus, anem a ser honestos. Aquesta frase la diuen sobretot els que s'han quedat, els que acaben de rebre la patada i necessiten urgentment una mica de dopamina mental per no sentir-se com un drap brut. És l'excusa perfecta per no acceptar que potser, només potser, l'altra persona se n'ha anat perquè tu eres un desastre, perquè la relació feia pudor o simplement perquè s'ha cansat de tu. No, però no, res d'això. Era el destí. L'univers ho tenia planejat. Estava escrit a les estrelles que aquest imbècil se n'anés perquè ara ve el Príncep Blau 2.0. I el pitjor és que la frase funciona en dos sentits. També la fan servir els que se'n van per justificar la seva fugida. Tranquil, amor, si marxo és perquè algú millor està a punt d'arribar. A punt d'arribar a la meva vida.
5: Els comiats, en el fons, són oportunitats.
2: Ai, senyor, quina barra! La realitat és més crua i menys Disney. De vegades, algú se'n va i punt, no arriba ningú. O arriba algú pitjor. O arribes tu mateix al quedar-te sol i descobreixes que estar sol doncs no està tan malament. Però clar, admetre això no ven llibres d'autoajuda ni omple els perfils d'Instagram de frases motivacionals.
5: Soc com el boxejador. Quan més fort em peguen i caic rodó a la lona, més fort m'aixeco.
2: Que més fort m'aixeco... Mira, primer m'aixeco amb una galta inflada. Això, suposant que m'aixequi, si m'aixeco, que això ja és molt aixecar, i em garanteix 3 setmanes de migranya i de mal de cap de la bufetada i de la pantuflada que m'ha cardat el malparit de l'altre boxejador. Per tant, deixem les coses clares i el xocolata espès. Que això de que quan algú se'n va és perquè arribarà algú altre, al final, aquesta dita és com un pegat emocional. Tapa la ferida, però no la cura. Et fa sentir que tot forma part d'un gran pla còsmic, quan moltes vegades només és que la gent és egoista, covarda o simplement incompatible. Així que la propera vegada que et deixin anar aquesta perla...

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Ai, si és que fins i tot els boleros van de frases coellanes, Claudio Coellanes. A sufrir por tu amor me condenó el destino. Ai, quan algú se'n va. L'amour, l'amour, cherche la femme. Bueno, cherche la femme o cherche... ara no sé com se diu. Cherche l'homme, la femme. O, bueno, és igual. Doncs escolta'm una cosa que us volia dir. Això, quan passa una cosa d'aquestes, pot empitjorar la cosa? Doncs sí, sí que pot empitjorar. Perquè quan entrem en crisi, moltes vegades anem de pet als llibres d'autoajuda. I no volies crisis amb els llibres d'autoajuda. Doncs

0: vull dir, no volies caldo? Doncs tres tasses.
1: Els llibres que m'han ajudat o no?
0: Els llibres que m'han ajudat o no? Avui us proposo Mindfulness para Asesinos, un llibre que parla del mindfulness i dels assassins. En principi, no confondre els uns amb els altres. Però abans de parlar-vos del llibre, vull fer quatre barrufades del mindfulness per a la penya que no acabeu de tenir clar de què va aquest espaterrant invent. El terme atenció plena o mindfulness, que és el mateix, fa referència a la capacitat humana bàsica d'estar completament present, conscient d'on som i del que estem fent, sense estar excessivament reactius o aclaparats pel que passa al nostre voltant. Vaja, com podeu veure així per començar, una cosa senzilleta. Al documentar-me acuradament, he arribat a la conclusió de que, en el fons, mireu, això és un invent molt modern, però per mi, que les àvies han estat les precursores del mindfulness i del culte a fer el que fer pendents del present i del que cal fer en el moment i no distraure's i no fer el que no cal fer i fer el que cal fer. En fi, potser millor que escoltem aquesta àvia. I de...
2: Nen, què fas? I els deures?
3: Ja els estic fent, àvia.
2: I una merda,
3: ué.
2: Els estàs fent. Com pots fer deures i alhora fotre't un xupa-xup i mirar la tele i escoltant aquesta merda de cançó d'aquestes nenes que no són ni nenes ni res i que són ninots dibuixats?
3: Àvia, que estic concentrat. Només penso en el present centrat en un objectiu únic i primigeni.
2: Però què cony dius? Ué. Estàs badant.
3: Vaja.
2: Passa una mosca i et distreus. Ets un carallot.
3: No.
2: Mira, per una construcció adient de la teva personalitat, et donaré una cosa que ja em va donar la meva mare. I jo l'he donat a la teva mare. I ara te la donaré a tu.
3: Ostres, que guai, àvia. I què és?
2: Un clatallot ben donat a temps. Apa!
3: Cony!
2: I ara medita, concentra't i fixa l'objectiu en el present. Carallot!
0: Les àvies, ai, les àvies, què farien sense les àvies? Grans precursores de moltes coses i per mi, segons el meu criteri, també precursores del mindfulness. En fi, per acabar de documentar-me, no diríeu pas què he fet. He entrat a la IA. Sí, amics, he caigut, sóc dèbil, he caigut. I he consultat la IA i li he preguntat pel mindfulness. I escolteu-me, mireu què he trobat.
1: 5 tècniques de mindfulness. Tècnica 1. Submergeix les mans en aigua tèbia. D'acord amb Charlie Knowles, especialista en meditació i mindfulness, fregar les mans fortament en aigua tèbia és una pràctica que genera calma a la persona.
0: A veure... no sé què dir. Netes les mans queden, però calma, calma, que es diu calma...
1: Tècnica 2. Respira lent.

0: Oi, cony, m'he dormit.
1: Tècnica 3. Observa un objecte natural. Una vaca?
0: Collons, vols res més natural que una vaca?
1: Tècnica 4. Escolta música.
2: Aquesta no, brètol!
0: A mi em relaxa.
1: Ai, senyor. I la última tècnica. Menja un entrepà lentament.
0: Home, si voleu que us digui tot una mica confús, però per fi li he trobat el què al mindfulness. Aquesta cinquena tècnica sí que m'ha agradat. M'he fotut un entrepà de truita a la francesa i no he pensat en res més mentre me'l fotia. Ben concentrat en el present. No sé si he practicat mindfulness, però he acabat ben tip i molt millor que quan he començat. Sí, senyor.
3: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Deixeu que us recomani el llibre que us he comentat, el Mindfulness per assassins d'en Carsten Dusse. Aquest paio és advocat i fa anys que treballa com a guionista per a diversos formats televisius. Ha guanyat el Premi Alemany de Televisió i diversos premis Comedy d'Alemanya. Mindfulness per assassins i El teu nen interior vol matar, té la marinera també, són el primer i segon volum de la seva reeixida sèrie publicada en més de 20 idiomes i amb més de 2,5 milions de lectors. You talk a lot, but you're not saying anything. I de què va Mindfulness per assassins? Doncs mireu, us explico, faig quatre ratlles. Incapaç de conciliar la seva vida laboral i familiar, Bjørn Diemel decideix fer el pas i inscriure's a un curs de Mindfulness. Espera així posar fi a les tensions que el superen i trobar la pau interior. Però quan ets advocat criminalista i el teu principal client és un mafiós tan perillós com impredictible, és difícil posar límits, llevat que recorri a una solució dràstica per eliminar tot. I quan dic eliminar tot, vol dir eliminar tot el que interfereixi amb la seva serenitat i li impedeixi gaudir del present. No us el podeu perdre. I mira, en això de viure el present com si no existís el demà, em sembla la millor idea del mindfulness. No sé si és la que destaquen més els mindfulneros, però és el que més m'agrada a mi. Tant de bo ho poguéssim viure i gaudir, això del present, que sigui el moment primer del futur i aquestes coses que es diuen. Tant de bo. Per cert, ja que estem amb tant de bo, ens ho cantes, això de tant de bo? Ens ho cantes, Su?
4: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
1: Tant de bo de la Su. No confongueu amb el Cristiano Ronaldo quan marcava un gol i deia Su. No, la Su és una gran cantant. Su, tant de bo. A aquestes alçades del programa us preguntareu què té a veure el coaching amb el gin tònic o amb altres còctels. La resposta, potser una mica recargolada, la trobem a l'excitant saga de pel·lícules del James Bond. M'ho he fet venir bé, què voleu que us digui? Sempre he volgut fer-ho bé i així ho he fet i així ja està. Vull dir, les pel·lícules del James Bond donen l'entrellat de què té a veure el coaching amb el gin tònic. Avui, a Me Llamo Bond, analitzarem amb eines de comunicació activa la pel·li Goldfinger. Si us sembla, comencem pel còctel. En James el demana la versió original en anglès, sacsejat, no barrejat. Aquí a Goldfinger el demana per primera vegada. Però fixeu-vos bé amb la qüestió. En Bond el demana sacsejat, no barrejat, a la versió original. Però doblat el sentim una i mil vegades demanar-lo així.
2: Martini con vodka, mezclado, no agitado.
1: Heu sentit com el barman anava feia anar la coctelera? Xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui. Això és el soroll, bueno, és igual. Vindria a ser el soroll que fa la coctelera. Xiqui, xiqui, xiqui, xiqui. I per què fa xiqui, xiqui, xiqui? Cony, perquè l'està sacsejant, no l'està barrejant. Per tant, això és la prova fefent que el Bond demana el còctel sacsejat i no barrejat. Però, en fi, són coses del doblatge, què voleu que us digui? Tota la vida enganyats, tota la vida enganyats. Martini con vodka mezclado, no agitado. No, que és al revés. Punyeta. A veure, i quin còctel demana el Bond? Doncs demana un Vesper Martini. Voleu provar de preparar-lo? Doncs mireu, d'entrada, escoltem com el demana. Escoltem què passa.
3: ¿Qué estás bebiendo?
4: No lo sé, ¿qué estoy tomando?
5: Tres partes de ginebra Gordons, una de vodka, media parte de quina...
3: Quina Lillet.
5: Quina Lillet, que no es vermú. Bien agitado hasta que esté helado y adornado con una generosa filigrana de limón.
1: La preparació d'aquest còctel del James Bond és molt senzilla. Preneu nota. Omple dues terceres parts de la coctelera amb gel i assegura't que estigui ben freda per mantenir la beguda fresca. Esclar, has de tenir una coctelera, si no ja no podem fer el còctel, però vaja, qui no té una coctelera a casa? Fi. Pa. Dues terceres parts de la coctelera amb gel. Llavors, afegeixi els licors. Apunteu bé. Aboca tres parts de ginebra, una part de vodka i mitja part de quina Lillet blanc. I direu, què és la quina Lillet blanc? Doncs mireu, sabeu aquella ampolla que teniu al moble bar, que fot 30.000 anys que la teniu, que no teniu ni punyetera idea de com va arribar i que no hi ha manera de que s'acabi perquè no us la preneu amb res? Jo en tinc una a casa i no sabia què era, i no sabia, i de fet encara no sé d'on te va sortir. Però ara, mira, com a mínim sé que la puc fer servir per fer el Vesper Martini. Doncs va, repetim, els licors. Aboca tres parts de ginebra, una part de vodka i una mitja part de quina Lillet blanc a la coctelera. Agita la coctelera amb energia, fes el que es diu el shake, eh? Xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui. He tornat a fer... Bueno, ja ho sabeu, que això és el xiqui-xiqui-xiqui-xiqui, és la coctelera. Ho feu uns 10-15 segons, això mola molt, lliga molt, va molt bé, és molt maco, eh? I a més de lligar, bueno, no sé lligar, no sé si lligareu, però el que sí que fa és refredar la barreja i combinarà els sabors a la perfecció. Llavors heu de colar tot el còctel, heu de colar el còctel utilitzant un colador, que és una cosa molt recomanable quan voleu colar, i aboca la barreja en una copa tipus martini prèviament refredada. És important els detalls, eh? La copa d'estar refredada. Adorna i serveix, afegeix un twist de llimona com a decoració per aromatitzar amb essències cítriques el còctel. I cal que el serviu immediatament i gaudiu d'un clop elegant i sofisticat. Recordeu que aquest còctel es serveix molt fred però sense gel. I ja que ho hem lligat també, o almenys és la meva intenció, i si més no, ho he intentat, o si no, és igual, m'ho he fet venir bé, parlem una mica de la pel·lícula i d'un altre factor clau a totes les entregues de les pel·lícules de James Bond. La cançó dels títols de crèdit. No sé si recordeu aquells títols de crèdit, ara ja no sé si ho fan tant, però abans, les pel·lícules antigues del James Bond, els títols de crèdit, sortien unes senyores presumptament nues i quasi se'ls veia... Però no se'ls acabava mai de veure res. En fi, no sé, unes capçaleres una mica absurdes, però què hi farem? Era la filosofia de les pel·lícules del James Bond. No se'ls veia res, no se'ls veia res, però... El 17 de setembre de 1964 es va estrenar James Bond contra Goldfinger, protagonitzada per Sean Connery i considerada per molts seguidors d'aquesta sèrie de pel·lícules com la millor de l'agent 007.
3: Goldfinger, he's the man with the Midas touch.
1: I de què va la pel·li? Doncs va, us faig també 5 cèntims. A veure, en Bond té una nova visió: evitar que l'Auric Goldfinger contamini les reserves d'or dels Estats Units. L'Auric Goldfinger és el dolent, vale? I el Bond té que evitar que contamini les reserves d'or dels Estats Units i es converteixi així en l'home més poderós de la Terra. L'objectiu del dolent Auric, que era molt dolent, és crear el caos a Occident. Aquest prestigiós i malvat empresari i magnat d'or... no us despisteu, parlo de Goldfinger, no del Donald Trump, però que també podria ser, us imagineu? Però algun dia és igual, deixeu estar. Us parlo de Goldfinger, no del Trump. Doncs bé, en Goldfinger acaba d'arribar a Miami Beach i, a més de posseir grans sumes de diners, s'ha tornat el millor jugador de pòquer de tot Miami. Sí, fins que arriba l'agent Bond. L'agent Bond es farà passar per jugador de pòquer per poder-lo investigar. Però quan descobreix que Goldfinger no juga tan net com s'esperava, què fa en Bond? Què fa en Bond? Doncs intentarà conquistar la seva secretària per poder atrapar-lo. Clar, si tu vols atrapar un dolent i veus que és molt dolent, què fas? Et lligues a la secretària. Vull dir, això és el que feia en Bond. Doncs això, es lliga la secretària per poder atrapar-lo. Però, l'assassinat de la noia canviarà la investigació. Conclusió. La noia, a les pel·lícules Bond, acostuma a pillar. No sé si heu vist la peli. Si l'heu vist, recordareu la imatge de la secretària nua sobre el llit totalment recoberta de pintura daurada. Us ve al cap, això? Per cert, a tall de curiositat, va córrer la llegenda urbana que l'actriu que feia aquest paper, la Jill Masterson, havia mort enverinada per la pintura d'or. Però aquesta llegenda va quedar desmentida quan l'actriu va recrear la mítica escena als 78 anys. O sigui, la iaia, fins als 78 anys, no es va despullar, es va pintar d'or i es va posar sobre el llit per dir que estava viva. Als 78 anys, la iaia, pintada d'or, i el llit, i nua, l'or, les arrugues... Deixem-ho estar. Però anem al que importa. La cançó d'aquesta entrega la va cantar la Shirley Bassey. Per al títol, a veure, si sóc sincer, no es van matar gaire. La pel·li es deia Goldfinger i la cançó, Go.

Però a nivell coach comunicatiu, us proposo un petit experiment. Anem traduint les lletres de les cançons de les pel·lis d'en James Bond. Normalment, les cançons de la sèrie Bond parlen d'en Bond. Fins aquí, lògic. En aquest cas, no. En aquest cas, parlen de l'altra part important de les pel·lis Bond, el dolent de la pel·li Bond. Però ja us ho avançava fa un moment. Tant si parlen del Bond com si parlen del dolent, a moltes cançons de les pel·lis Bond, qui pringa, la noia. Anem a repassar la traducció al català de la lletra de la pel·lícula Goldfinger. No!

Ell és l'home, l'home amb toc de mides, un toc d'aranya, un dit tan fred, això del dit, et fa senyals perquè entris a la seva xarxa de pecat, ja hi som, però no entris, paraules d'or que vessarà la teva oïda, però les seves mentides no poden dissimular allò que tems, perquè una noia d'or sap quan li van fer un petó. Això no m'acaba de lligar, però en fi, és el petó de la mort. Ja ha pillat la noia, ha pillat la noia. Senyor Goldfinger, el tracten de senyor, és un dolent que el tracten de senyor, senyor dolent Goldfinger. Noia bonica, vés en compte amb aquest cor d'or. Aquest cor és fred, només estima l'or, només or. Li encanta l'or, només estima l'or, només or. Li encanta l'or. En fi, només falta l'Antonio Lobato dient compramos oro, compramos... Tienes oro, te compramos... Saps? Deixem-ho estar, també. En fi, una mica repetitiu, això de l'or, eh? Però, en fi, jo no li acabo de veure l'èpica de la maldat en un dolent que es diu senyor que té el dit d'or. No em sembla un nom d'un dolent de la pel·lícula Bon, però vaja, així era el dolent, així es deia el senyor Auric

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Cognitius i emocionals, una mica de mindfulness, un toc de Claudio Coelho i el rerefons dels missatges d'en James Bond, tot regat amb el seu còctel preferit. Aquest ha estat el nostre còctel d'avui a Coaching Tònic. La setmana que ve, més reflexions, més begudes i més parides. Tanquem les oques al corral. Apa, adéu!

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
0: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys. La primera en música.

0: Ràdio Arenys.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Els hi proposo un viatge molt especial. Imaginin per un moment que som a la platja del Portbou, sentint el llescat de les onades, la flaire del ron cremat i el caliu d'una nit d'estiu. Ens endinsem en la història viva de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, però ho farem d'una manera diferent, jugant amb les paraules i els records. Avui obrim l'abecedari de grups de Calella. Com funciona aquest viatge? Hem repassat les lletres de l'alfabet per recordar els grups que han fet gran l'escenari any rere any. Com que en moltes lletres hi ha més d'un grup i s'hi amaguen grans formacions, he fet una tria molt especial. A cada lletra hi sonarà el grup que més vegades hi ha actuat. Com que de cada grup ja he parlat de la seva història més d'una vegada, em centraré a fer un petit comentari de les vegades que hi han participat. L'objectiu és que com més formacions hi escoltem, millor. Preparin un bon lloc, que comencem tot sintonitzant la lletra A, tot perquè s'escolti la música a cau d'orella. Abans de tot, els hi diré que les dades de participació dels grups estan extretes de la web havanerescalella.cat. I ara sí, som-hi!
1: Sons a cau d'orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: Amb un total de 9 participacions, la primera el 2006 i l'última aquest 2026, tot i que amb els cremats hi van actuar a la prèvia que es feia al Passeig del Canadell. Estem parlant del grup Argeu i d'ells escoltarem aquest tema que porta per títol El mar.

Hem escoltat del grup Arjau El Mar amb la lletra A, Continuem, i ara amb la B, un grup emblemàtic i molt estimat a Calella, i varen participar en 9 ocasions, sent el seu debut el 1982 i el comiat el 2016. Un any després, coincidint amb el seu 35è aniversari, plegaven, deixaven els escenaris. Estem parlant del grup Bergantí i escoltarem una peça que no la varen enregistrar. És d'aquelles capturades en directe d'una actuació que varen fer el dia que la varen estrenar. Porta per títol Em torna boig l'Empordà.

Em torna boig l'Empordà. A tots ens torna boig l'Empordà i sobretot els que hi vivim. Però el grup Bergantí amb la lletra B. Continuem i ara amb la lletra C. El fundador del grup, Ortega Monasterio, va ser un dels impulsors de la cantada i el grup hi va participar amb 8 cantades, la primera el 1969 i l'última el 1970.

bé, diguem sardana habanera. Potser queda més bé aquest cavall Bernat que hem escoltat amb cavall Bernat. Direm que els seus components hi van participar amb varis grups a la cantada. En Càstor Pérez, en Portbó, Duet i l'Empordanet. En Fonso Carreras, en Portbó i Duet. Tots dos, amb aquest grup, la primera va ser el 1997 i la darrera el 2001. Un total de 4 vegades. El duet, i del duet escoltarem Dels teus ulls o Dels teus ulls una mirada.

Càstor Pérez i Anfonso Carreras hem recordat el duet que, com els deia, va participar 4 vegades a la cantada de Calella. Creat per amenitzar la cantada amb les actuacions prèvies que es feien al passeig del Canadell, fins que el 2003 varen pujar per primera vegada a l'escenari del Portbou, i l'última serà aquest 2026, acumulant un total de 9 participacions. Ells són Els Cremats i els escoltarem amb un gènere que els agrada molt fer, com és el so cubà, amb aquest El Cuarto de Tula.

grup Els Cremats amb El Cuarto de Tula. Continuem, hem fet la lletra E i ara toca la F. Una única participació a la cantada de la família Trap catalana, amb la mare Mercè i els seus fills Mercè, Marc, Marta, Oleguer i Oriol. Els sabadellencs varen actuar el 1992, amb una única participació, com els he dit. Ells són la família Picarol i escoltarem aquest tema que porta per títol Sortim a la mar.

Hem escoltat per la família Picarol, coneguda també com la família Trap Catalana, aquest tema que porta per títol Sortim a la mar, de composició d'Antònia Vilàs. Una altra formació que malauradament no tornarà a pujar als escenaris de Calella. Els fundadors i germans Carme i Lluís Maria Nubiola fa temps que ens varen deixar. Només dues participacions, la primera el 1975 i l'última el 1998. Recordem el grup Gavina amb aquest tema que porta per títol Gent de Venera.

Hem escoltat aquesta cançó que fa referència a la gent que canta havaneres, tot recordant el grup Gavina. De la G a la H. No sé el motiu perquè aquest grup de cubano-catalanes no surt a la relació de formacions, tot i que varen actuar només i de moment l'any 2018, però en el llistat de grups no hi formen part. Són Les Habaname i escoltarem un dels temes que varen interpretar a la seva actuació a l'any 2018, Los Palmares de Cuba.

0: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
1: Déu-n'hi-do la interpretació que ens ha fet el grup Habaname d'aquest tema popular Los Palmares de Cuba. De la H passem a la L i els diré que és el grup que va fundar en Càstor Pérez juntament amb altres cantaires. Va participar en 4 ocasions, la primera el 2006 i la darrera el 2018. Trobem components que van participar també en altres formacions: Xavi Junama amb Ànfora i Porbó, Lluís Bofill amb Porbó i Pere Molina amb Peix Fregit. Ells són l'Empordanet i escoltarem aquest tema de composició musical de Càstor Pérez, La Habana se llama Elena.

en recordar l'Empordanet amb L'Habana se llama Elena. De tots els grups participants i que ja han deixat els escenaris, aquest és l'últim. Va ser el passat 2025 quan van anunciar que ho deixaven, tot i que no fa gaire van fer la cantada de comiat. Tres vegades i als anys 80, el primer el 1985 i l'últim el 1989, varen ser les seves participacions. Escoltem Mar endins amb aquest vals mariner que porta per títol Catalans de la Costa.

Catalans de la Costa, el que ens han interpretat el grup Mar Endins. Tot i que el nom és individual, es considera com a grup. Tot això que els he explicat és un xic enrevessat. Ha tingut 5 participacions, el debut el 2015 i la darrera el 2025. També va estar a la prèvia al Canadell amb Cubacán. És Neus Mar, però sempre s'ha presentat com Neus Mar Group. Per això l'hem inclòs com a grup. De fet, aquest any no hi participa per la rotació, però els anys que venen segurament tindrem Neus Mar Group al cim de l'escenari del Portbou. I escoltarem una de les cançons d'aquelles que ens va sorprendre a tots. És aquesta de la Clara Bonfill, Què t'ha dit el mar, i en la Neus Mar acompanyada d'aquestes excel·lents veus que t'emocionen com els sents cantar. Són les joves veus del mar.

0: ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

De la cantadeta varen sortir les joves veus del mar i la Neus Mar, juntament amb aquestes veus, va fer un treball discogràfic i també varen participar en diverses cantades, entre elles la de Calella de Palafrugell, amb aquest Què t'ha dit el mar. Continuem, i després de la N, la O. Hi varen participar tres vegades als 70. La primera el 1971, l'any que es va estrenar El meu avi per al grup Els Barrufets, i l'última el 1975. Això va ser la primera època que va durar fins al 1989. La segona va arrencar el 2017 i esperem que hi tornin a participar. És el grup Oreig de Mar i escoltarem un tema de composició pròpia i que parla de la platja que ells hi varen començar fent la cantadeta de l'escala, la platja del Còdolar, amb el títol de Platja de Còdols.

Hem escoltat el grup Oreig de Mar amb Platja de Còdols. De l'O a la P. Aquí podem fer servir la frase típica Contigo empezó todo, i han participat des dels seus inicis, excepte i no reconegut per ells l'any 2012, que varen participar l'endemà, i també a l'actualitat amb la rotació de grups. Una altra típica, No hace falta decir nada más. Són el Porvó, i anem amb aquest tema que es va estrenar amb motiu de la 50a cantada, el Salang de Calella.

tot i que aquest tema, com es va presentar, es va dir que seria un dels habituals juntament amb la vella Lola i el meu avi, de moment només es va interpretar per el 50è aniversari. L'hem escoltat per al grup Porvó. Tenim aquí una component femenina, la Núria Berengueres, que ha participat a part d'aquest grup amb Ultramar. Aquesta formació va actuar a Calella en 4 ocasions, sent la primera el 1979 i la darrera el 1991. És 4 veus i escoltarem a ritme de rumba aquest 3 amors.

dels primers grups de la Núria Berengueres, aquest quatre veus que ens ha interpretat aquest Tres Amors. I d'aquesta manera, lletra a lletra, cançó a cançó, posem el punt final a aquest abecedari tan especial de la cantada de Calella de Palafrugell. Ha estat un viatge extraordinari a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que més vegades han fet bategar el gironí racó del Portbou, grups que són part de la nostra història, de les nostres nits d'estiu i, sobretot, de la banda sonora de les nostres vides. Fins la propera. Adeu-siau.

0: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Marta!
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'elevat risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: En aquesta situació, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Busquem més detalls de la previsió meteorològica de la jornada amb Marc Jaureguizar.
4: A aquestes hores del matí de diumenge ens despertem amb unes temperatures que tornen a ser elevades a tot el litoral i prelitoral català, que amb aquestes humitats elevades fa que tinguem una xafogó molt marcada. Amb la presència de molts núvols a tot el golf de Sant Jordi, també el delta de l'Ebre, que al llarg del matí s'aniran trencant, i al matí també tindrem l'arribada de molts núvols als ciprins que afectaran el conjunt del país i que ens deixaran el cel més enterbolit. I a la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny, sobretot al Pirineu i Prepirineu més lleidatà, però que avui tampoc ens deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia. Arribarem una altra vegada als 40 graus, sobretot a la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb una xafogó que continuarà ben marcada a tot el litoral.
2: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar la campanya de bany. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Bon dia, un matí de diumenge des de la sintonia de Ràdio Arenys. Benvinguts a una nova edició de la banda sonora de la nostra vida, que espero que també sigui la vostra. O si sou molt joves, gràcies per ser-hi. Aprendreu alguna cosa de com ha estat la vida dels que ja tenim més de 60 anys. Bon dia, Anna Cucurull.
7: Molt bon dia, Montserrat Comí.
6: Bon dia, Joan Garcia.
8: Bon dia.
6: Avui, la banda sonora de la nostra vida, recordarem què va passar el 1966 i sentirem alguna música que va triomfar aquest any. De seguida escoltarem la primera cançó que us tenim preparada, però abans, un petit apunt. Aquest any, 1966, es va instal·lar un nou enllumenat a la part alta de la riera que era fosca com la gola d'un llop.
5: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest que hem sentit, no sé si el recordeu, és Palito Ortega i un dels seus temes més famosos, La felicidad. Tot i que ja la cantava des de 1962, fins l'any 66, segons unes fonts, 67 unes altres, no va ser publicada. Ortega, de mal nom Palito, perquè era molt prim, venia d'una família desestructurada i molt humil, i va realitzar múltiples treballs abans de raure a la capital, Buenos Aires. Un altre dia explicarem més coses, perquè a part de cantant, actor, lletrista, també ha estat polític, governador, senador i vicepresident del país, Argentina.
2: Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir.
3: Historias para no dormir va ser una sèrie de televisió espanyola dirigida per Narciso Ibáñez Serrador i emesa a partir de 1966 per Televisió Espanyola, que adaptava obres literàries de terror, misteri, ciència-ficció, suspens, tot i que també comptava amb guions propis. Va obtenir diversos guardons, entre ells un Premi Ondas i la Ninfa d'Or del millor guió al Festival de Televisió de Monte Carlo de 1967 per El Asfalto.
1: La sèrie va néixer de la ment d'una de les figures més emblemàtiques de la televisió d'Espanya de l'època, Chicho Ibáñez Serrador, que a més va suposar la seva consagració en el mitjà. Anys abans d'idear el concurs per antonomàsia, Un, dos, tres, respon d'altra vez. En ella s'abordava el gènere cinematogràfic de terror, en aquells dies gairebé desconegut al cinema o a la televisió del país. La narrativa del terror portada a la pantalla, si bé comptava amb una tradició molt assentada als països anglosaxons o a centre Europa, gairebé no havia estat mai tractada en aquest país. El mateix Ibáñez Serrador havia fet incursions prèvies en sèries com Estudio 3 i Mañana puede ser verdad, però mai amb la profusió amb la qual s'abordava el nou projecte.
3: Per cert, que el 15 de novembre de 1966 es va iniciar la programació regular de la segona cadena de televisió espanyola, que va ser molts anys el segon canal o UHF.
1: Sí, només teníem dos canals, el primer i l'UHF, que ho dèiem així en castellà. Els joves no sabran què és això, com tampoc no saben que en aquella època el comandament a distància érem els nens, quan ens enviaven a canviar de canal o un pal d'escombra si el menjador era petit. Després ja la van rebatejar com la 2.

Tardanes a tot hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora.

Ràdio Arenys, la primera. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sador, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 2:15 a Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Us recordo que avui teniu la Fira d'Artesania aquí a la part baixa de la Riera, una fira que serà a partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. I també en el Teatre Principal teniu Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, com cada any. Ara, per aquest temps, sempre ens visita algun grup folklòric d'arreu del món. Enguany tenim l'agrupació folklòrica Encantos de mi Panamá, és a dir, que són de Panamà. I avui ens visiten aquí al Teatre Principal i que encara hi ha entrades disponibles avui a les 6 de la tarda.

I ja a la recta final d'aquesta hora, o 55 minuts de Sarsuela, esperem doncs, que us hagi encantat aquesta selecció que us hem preparat per avui, diumenge, el primer diumenge de setembre. També us recordo que avui el programa El Dominical encara no s'emetrà, sinó que s'emetrà el diumenge vinent, dia 13, que és com començarem la nova temporada. Avui ara us deixo amb aquesta boda de Luis Alonso a l'intermig d'aquesta Sarsuela, esperant doncs, que us hagi encantat, com us deia, la selecció que us he preparat i us ha acompanyat, com cada diumenge al dematí, Xavi Salvanyà. Us deixo doncs amb aquesta i connectarem tot seguit amb la missa des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

0: Ràdio Arenys.
1: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

0: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant.
1: Amén.
0: Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Ens preparem per celebrar aquesta Eucaristia de diumenge a la presència de Déu, tot demanant-li perdó pels nostres pecats. Vos, que sou el camí que condueix al Pare,

0: Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
1: Amén.
0: Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. O Déu, que ens heu redimit i ens heu adoptat com a fills, mireu aquests fills que tant estimeu i concediu als que creuen en Crist la llibertat veritable i l'herència eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna l'unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
1: Preparem-nos ara a escoltar la primera lectura, que serà de la profecia d'Ezequiel.
2: Lectura del llibre del profeta Ezequiel. El Senyor em digué: fill d'home, t'he fet sentinella perquè vellis sobre el poble d'Israel. Quan sentis dels meus llavis una paraula, els has d'advertir de part meva. Si jo amenaço el pecador amb la mort i tu no li dius res i no l'adverteixes que s'aparti del camí del mal, ell morirà per culpa seva. Però jo et faré responsable de la seva sang. Ara, si tu l'havies advertit que s'apartés del mal camí i es convertís, però no s'ha convertit, ell morirà per culpa seva i tu hauràs salvat la teva vida. Paraula de Déu.
1: Us lloem, Senyor. Ara sentirem la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma.

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant seu a lloar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants.

Veniu, prosterneu-nos i adorem-lo. Agenolleu-nos davant el Senyor que ens ha creat. Ell és el nostre Déu i nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix guia.

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu. No endariu els cors com Marivà, com el dia de Massà en el desert, quan van posar-me a prova els vostres pares i intentaren tot haver vist les meves obres.

0: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, no quedeu a deure res a ningú. L'únic deure vostre ha de ser el d'estimar-vos els uns als altres. Qui estima els altres ha complert la llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d'un altre i qualsevol altre manament es troba en aquestes paraules. Estima els altres com a tu mateix. Qui estima no fa cap mal als altres. Estimar és de tota la llei. Paraula de Déu.
1: Us lloem, Senyor. Ara cantarem l'entrada per anar. L'Aleluia.

Déu, en Crist, ha reconciliat el món amb ell mateix i a nosaltres ens confia el missatge de la reconciliació.

0: Posem-nos ara a escoltar la paraula de Déu.
1: El Senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
1: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
0: Glòria a vos, Senyor.
1: En aquell temps, Jesús digué als deixebles: si el teu germà peca, ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te'n fa cas, t'hauràs guanyat el germà. Si no te'n fa cas, crida'n un altre o dos més, perquè la causa sigui judicada per la paraula de dos

0: terra, sabent anar a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel es la concedirà, perquè on hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d'ells. Paraula del Senyor.
1: Lloança a vos, oh Crist. Ara escoltarem unes paraules de reflexió sobre aquest evangeli que acabem de sentir. Fra Lluís, que és el que celebra la missa, és el que ens les dirà.
0: Hem escoltat com el Senyor li diu al profeta Ezequiel que ha d'exercir, diríem, la correcció fraterna com a profeta de Déu que és, i la de transmetre les paraules de Déu, les escoltin o no les escoltin. Perquè el Senyor li diu al profeta que si el pecador mor a causa del seu pecat, però tu no l'has advertit, el Senyor demanarà comptes de la pèrdua d'aquest home. La correcció fraterna, de la que ens parla també avui Jesús, és quelcom bastant difícil. La correcció fraterna és una de les obres de misericòrdia. M'atreveixo a dir, potser l'obra de misericòrdia que costa més. Perquè ningú li agrada corregir, bueno, ningú, potser algú sí que els agrada, però no agrada el corregir perquè sovint la resposta que rebem és negativa. Perquè no ens agrada que ens corregeixin, que ens remarquin, que ens diguin que això podria ser millor, que això no està bé, que això que fem és un pecat. Es molesta el nostre orgull, el nostre amor propi, se ressent i es revolta. I per tant, aquell que ha de corregir, si té el deure de fer-ho perquè és un pare de família, una mare, un mestre, té una responsabilitat, doncs s'ho pensa més de dues vegades abans de fer-ho perquè no se li enfadin. I moltes vegades ja no ho fa. I és una pena perquè el Senyor normalment no fa directament el que pot fer a través dels altres. Si jo no em deixo ensenyar ni corregir pels demés, doncs el Senyor no ho farà. Això ho hem de tenir clar. Ho farà, sí, en el profund de la meva consciència, però la meva consciència es desenvolupa quan jo tinc una oïda atenta per escoltar allò que me tenen que dir. L'Evangeli de Sant Mateu, avui parlant de la correcció fraterna, ens parla de casos greus que demanen dos o tres testimonis perquè aquell germà es corregeixi. No s'especifica en què, és quelcom greu. Fins i tot diu que la comunitat, l'Església, té potestat per expulsar un membre d'ella. Diu, si no fa cas ni a l'Església, considereu-lo com un publicà o un pagà. I Jesús afegirà, allò que lligareu a la terra queda lligat al cel i allò que deslligueu a la terra queda deslligat al cel. Aquestes instruccions que recull l'Evangeli de Sant Mateu es mostren que la relació entre Jesucrist i l'Església és molt íntima, molt profunda. A vegades potser també tenim tendència a separar Jesús de la seva Església. A l'Evangeli de Sant Mateu ens diu que no, que Jesús viu en l'Església. Fer cas de lo que em diu la comunitat, ser dòcil, ser humil, deixar-me corregir, corregir a l'altre, preocupar-me de com li va, forma part íntima, inanielable, del meu seguiment de Jesús. També aquestes paraules que ens diu el Senyor Jesús, allò que lligareu a la terra queda lligat al cel, vol dir que no funcionen per un cantó Jesús i per un altre la seva Església. No trobarem a Jesús fora de l'Església. Jesús.

0: Crist, el ressuscitat, el vivent, el que morí per nosaltres, se'ns dona personalment i a tots a l'Eucaristia. Ell ens perdona en el sacrament de la penitència i ell ens parla quan llegim i proclamem el seu Evangeli, les Sagrades Escriptures, i el viu, doncs, en la comunitat, en tots i cadascú de nosaltres, en el conjunt de l'Església universal. Voldria recordar unes paraules de Sant Francesc d'Assís sobre la correcció fraterna, que li donen un to d'una gran misericòrdia. És una carta que Sant Francesc va escriure a un frare que tenia la responsabilitat damunt dels altres i, per tant, tenia el deure de corregir quan ho feien malament. Però Sant Francesc li diu: si un frare hagués pecat tot allò que pugui pecar i et demana perdó, que no es retiri de la teva presència sense llegir en la teva mirada que tu l'has perdonat. No només de paraula, sinó que llegeixi en la teva mirada que tu l'has perdonat. I si no cerca misericòrdia, ves a buscar-lo i pregunta-li si es penedeix i busca misericòrdia. És una carta preciosa que se titula La carta a un ministre, en la qual Sant Francesc ens parla, doncs, de la misericòrdia que hem de tenir amb els germans, però també hi ha la possibilitat, perquè l'ésser humà és un ésser lliure, de que aquell germà, per exemple, no demanés perdó, no se'n penedís. També hi és aquesta possibilitat. També se la va trobar Jesús. Jesús mai va humiliar a Judas. Tant és així que quan Jesús va dir al darrer sopar: un de vosaltres em trairà, ningú va sospitar de Judas. Fixem-nos en quina delicadesa Jesús el tractava. Però malgrat la delicadesa i l'amor amb què Jesús va tractar sempre a Judas, Jesús no va poder evitar que Judas el traís i l'abandonés. Avui, doncs, demanem al Senyor Jesús que estimem l'Església, que ens sentim comunitat, que no tinguem por de corregir si és necessari i d'acceptar la correcció quan la fan, perquè així tots anirem creixent en el seguiment de Jesús.
1: Hem escoltat les paraules de Fra Lluís. Amb aquestes paraules ens vol animar a tenir confiança en aquest Jesús que ens estima tant, i nosaltres hem de procurar comportar-nos com realment hem de ser bons cristians i pensar en els altres.
0: Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es fe home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se'n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parla per boca dels profetes, i en l'Església, que és una santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Reunits en nom de Jesús, demanem al Pare del Cel el que necessitem. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
2: Per l'Església, perquè l'Esperit Sant la il·lumini i enforteixi en la seva missió de portar la misericòrdia de Déu a tothom. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per totes les persones que tenen responsabilitats en la vida política, econòmica o social, perquè actuïn sempre al servei de la dignitat i de la justícia que Déu vol per a tothom. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels infants i els joves que aquests dies comencen el curs escolar i per les seves famílies, pels seus mestres i professors i per totes les persones que treballen al seu servei a les escoles i als instituts. Perquè Déu els beneeixi. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pel nostre planeta i totes les criatures, perquè s'estengui la consciència que hem de tenir cura de la creació, deixant d'explotar el planeta, canviant estils de vida i construint justícia i pau. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Per totes les persones que pateixen per la pobresa i la malaltia, perquè trobin qui les acompanyi i ajudi. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels nostres estimats i enyorats difunts arenyencs. I avui farem menció especial per Raquel Soto Chávez. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
2: I finalment, per nosaltres i pel nostre país en vigílies de la Diada. Perquè aquesta Eucaristia, i especialment l'Evangeli que hem rebut, ens ajudi a ser constructors de bona convivència. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la nostra pregària i veniu-nos amb el vostre amor. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén. Pregar és ser conseqüent amb el seguiment del Jesús, que després d'estar amb la gent i donar-ho tot, cerca el recer i obre el cor al Pare, li parla i l'escolta.

0: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare Omnipotent.
1: Senyor, rebi de mans vostres aquest sacrifici, en lloança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i de la seva Santa Església.
0: De vos, senyors, ve la pau. De vos ve que ens dediquem sincerament al vostre servei. Doneu-nos de venerar degudament amb aquesta ofrena la vostra majestat i feu que tots els que participem d'un mateix agrament tinguem un sol cor i una sola ànima. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Amunt els cors.
1: Els alabem al Senyor.
0: Donem gràcies al Senyor Déu nostre.
1: Cal fer-ho i és de justícia.
0: És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Que sempre i en tot lloc, Pare Sant, us donem gràcies per Jesucrist, el vostre fill estimat. Ell és la vostra paraula per la qual vau crear totes les coses. Vos ens l'heu enviat com a Salvador i Redemptor, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria. Ell, per complir la vostra voluntat i guanyar per a vos un poble sant, estengué els braços a la creu, així destruïa la mort i ens feia conèixer la resurrecció. Per això, amb els àngels i amb els sants, proclamem la vostra glòria, tot dient...

0: Sóc realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
1: Senyor meu

0: Igualment, havent sopat, prengué el calze i novament donant-vos gràcies al passar els seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
1: Senyor meu,

0: Proclameu el misteri de la...
1: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
0: Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, oh Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit se n'uneixi en un sol cos, els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa, Lleó, amb el nostre bisbe, Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i en particular de la nostra germana Raquel Soto Chávez i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, a l'unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
1: Amén.
0: Fidels, a humanament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, vos hem dit: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
0: Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar, vos que viviu, regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Doneu-vos la pau.
1: Pensem que la pau per nosaltres és Jesús. Tinguem-ho ben presents.

0: Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu-ho només de paraula i serà salva la meva ànima.

és aquell moment tan crucial de la nostra, de la missa, és l'Eucaristia, aquell moment en què nosaltres podrem estar íntimament en comunió amb Déu.

penseu que l'Eucaristia que celebrem és un convit, al qual hi hem d'assistir lliurement, amb ganes de participar-hi i amb la il·lusió que d'aquesta forma compartim l'amor de Déu. I ho hem de celebrar com una festa de família, tots junts, vosaltres des de les vostres cases i nosaltres aquí a l'Església, però tots sentint-nos ben presents.

0: aquests moments de comunió íntima amb Déu, hi ha una oració d'Agustí d'Hipona que diu: "Veniu, oh Déu, i distingirem el bé del mal. Veniu, oh Déu, i no caurem en la temptació. Veniu, oh Déu, i gràcies a vos sabrem qui som. Veniu, oh Déu, i feu-nos caminar amb vos. Veniu i feu camí amb nosaltres. Veniu i ens sentirem forts. Veniu i ensenyeu-nos la veritat. Veniu i esborreu el nostre pecat. Veniu a visitar-nos, Senyor Déu nostre." Tot això portem-ho a dintre i demanem-ho a Déu en aquests moments tan preciosos que el portem en el nostre cor. Que sempre siguem capaços d'acceptar amb aquesta humilitat.
1: Senyor, vos que alimenteu i doneu vida als vostres fidels amb la paraula i el sagrament, concediu-nos que progressem de tal manera amb els dons del vostre fill estimat que meresquem de compartir la seva mateixa vida. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
1: Que us beneixi Déu tot poderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
0: Donem gràcies a Déu.

0: trobades per molts anys. I bon diumenge a tots.
1: La missa s'ha acabat, però en paraules del Papa Francesc, diguem, la trobada dominical amb el Senyor ens dona la força per viure l'avui amb confiança i per anar endavant amb esperança. Fem-ho així i d'aquesta manera sempre ens tindran i ens veuran com a cristians. El diumenge és una festa.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Marta!
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys.

Que no passi ni un sol diumenge el Dominical sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys.
3: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
4: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
3: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
4: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
5: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
4: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
5: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
6: Moonbikes a Arenys de Munt.
5: La teva botiga de bicicletes de referència.
6: Treballem amb les millors marques.
5: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
6: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
5: Finançament a 24 mesos.
6: Moonbikes.
5: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
6: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
5: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
0: Ràdio Arenys.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 1100.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
1: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
2: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
1: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
2: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
1: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
2: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
3: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
5: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
0: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
5: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
4: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
5: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
4: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
5: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
4: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
5: Info i reserves al 93 131 1100.
4: Visiteu www.elportinyol.com.
6: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. Un error va ensorrar la rectoria. El contracte de la recollida selectiva s'encareix 643.000 euros. L'Ajuntament renuncia a subvencions adjudicades. Juanjo Almansa repetirà com a candidat del PP a les eleccions municipals. Es presenta la primera fase de pacificació de la Nacional 2. Signat l'acord per desencallar la segona ampliació del Teatre Principal. 120 usuaris del gimnàs municipal firmen per l'estat de les instal·lacions. Pere Domènech, nou rector dels dos Arenys. Marta Mitjans fa un nou rècord amb 800 metres a l'Europeu d'Atletisme.
7: Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Ets el pressentiment del vers que ja no dic. No puc ni vull saber el secret d'aquesta teva melodia. Vull ser la veu en qui confia, la força creadora que ens ha fet.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
2: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
1: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
8: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
7: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
8: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
7: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
0: Ràdio Arenys. La primera.
9: Cal. Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
11: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
12: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb escreix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
9: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
11: Bon dia, Adrià.
9: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
11: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
9: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
11: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
9: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
11: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport. Una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
9: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un quart de cinc al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això, Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
11: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialb, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
13: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis, per tant. L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
11: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
9: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
11: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
9: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge, després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
11: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se al servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
9: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
11: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albéniz.
14: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
15: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respete. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
16: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
17: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
14: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
9: Bon balanç de la platja per a gossos aquest estiu. Tot i això, a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
11: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
9: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
11: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
9: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
11: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
18: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
19: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
18: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
20: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
18: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
9: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
11: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media Sara Bella.
2: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
21: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
2: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas, ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
9: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
11: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
22: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat. No perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
11: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
9: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
11: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
23: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
9: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació.
11: Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feiners de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del Macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'ELA 9-10.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
9: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
11: Al capdavant del programa hi ha Anna Morgades Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
1: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
11: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer rambler del programa.
9: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alcamp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
11: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
3: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
11: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
9: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
11: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
9: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
11: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
2: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
4: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida.
2: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
10: Notícies en xarxa. Esports.
9: Obrim plana esportiva parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
11: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
9: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
11: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
9: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
11: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
0: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
11: També a segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
9: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
11: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
9: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
11: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
9: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
5: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els Roig i Negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
6: M'agradaria que el Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
5: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió dels Reus en joc, tant a la nova ràdio dels Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
9: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
7: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
8: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa i treballarem per això. Serà la dificultat del partit, però l'equip creu en la victòria.
7: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
9: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
25: Bon dia. El Badalona avançó pagant la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior. I va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
9: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 3:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 3. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor, principalment a la tarda, a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. I toca parlar ara de successos, i és que un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí pels voltants de 8:15 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, que han confirmat els Mossos d'Esquadra. Segons les primeres informacions, en l'immoble incomplirien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causa que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I tanquem amb esports. A la primera divisió masculina, el Barça juga 16:45 d'aquest diumenge al camp del València. També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla. I en handbol, el Barça ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer l'Sporting portuguès per 39-34 en la final disputada ahir a la nit a Vigo. El Barça i el Pozo jugaran la final de la Supercopa avui a la tarda.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys conserves Cinera, els clàssics.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest migdia sobresurten els 40,2 graus del Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de l'estació de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que servirà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa aquest diumenge. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de caure pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, tal com han confirmat els Mossos. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I continuem amb notícies de les que no ens agrada donar, i és que la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili a Mèxic.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

tots i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa comencem la 18a temporada aquí a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. Déu-n'hi-do. La veritat és que fa inclús una mica de vertigen. 18 temporades. Bé, doncs ho farem picotejant d'aquestes 4 seccions que han anat definint el programa al llarg dels anys i que s'han quedat. La de la novetat, la de la descoberta, la dels concerts i la del record. Anirem doncs picotejant per començar i perquè doncs així d'aquesta manera doncs avancem el que passarà també en propers programes. Hem començat amb el darrer disc de Ray Lema, un veterà de la música africana des del Congo que acaba de complir 80 anys i que ha fet un disc realment ambiciós amb orquestra, com hem sentit, i alhora doncs recordant-nos una vegada més el lligam entre la música del Congo i la música del Carib. El disc es diu Passion Congo i el tema que hem sentit, doncs, Salsa Gombo. Ray Lema, per començar el Mixtures, no hi ha una millor manera, però anirem buscant a través d'aquestes discogràfiques que ens serveixen també de referència i de això, que anem a veure què publicaran, doncs què han anat publicant en els darrers mesos. Algunes publicacions són d'aquest mateix juliol i agost passat i doncs comencem amb Nou Format. Nou Format, que va publicar el disc de Fatoumata Diawara, doncs entre les novetats hi trobem el nou disc de Lucas Santana. En aquest disc, que es diu Brasiliano, doncs hi ha tota una sèrie de col·laboracions, moltes col·laboracions. Gilberto Gil, Flavia Coelho, Chico César, que escoltarem, i, per exemple, les noies de Cucanya, en un tema realment interessant. Però anem a buscar aquest que canten Lucas Santana i Chico César.

Lucas Santana, nou disc aquest 2026 i un disc del qual doncs estirarem en propers programes. Si del Brasil volguéssim venir cap al Mediterrani, la referència podria ser el segell Buda, un segell doncs inicialment de música clàssica, però que també dedica una part de les seves publicacions a les músiques del món o al folklore, sobretot aquest mediterrani. I un dels

I des de Còrsega marxem a Mali, bressol de totes les músiques, on doncs hi trobaríem novetats com la del disc de Ma Damba, una veterana també, 60 i tants anys, que doncs acaba de publicar un nou disc a través del segell One World, un segell danès, en el qual doncs aquesta senyora, que és això, filla de griots, dona de, bueno, tots són músics al voltant seu, i doncs ella publica el que no és pas el primer, però un dels discos que realment doncs tindrà una importància en la seva discografia i la seva carrera. Es diu Tabolo Cura i és publicat aquest mateix juliol del 26. Ma Damba.

I no ens movem de Mali per la propera novetat, una novetat que és d'abans de l'estiu del mes de maig, però que encara no havíem escoltat aquí al programa. També des de Mali, però no a Bamako, sinó al nord, a la ciutat de Kidal, doncs la gent de Tammy Crest han publicat un nou disc. Ho fan amb la seva discogràfica de sempre, Glitter Beat Records. I doncs és un disc increïble, com tots els de Tammy Crest, potser la nostra banda de rock del desert preferida. El disc es diu Asikel.

Tammi Crest, la banda de rock del desert que millor marca aquesta urgència i aquesta cruesa de la vida i de la música al desert del Sàhara i més en aquella regió fronterera entre Mali i Algèria on doncs, el conflicte és permanent entre els propis exèrcits, els jihadistes o els mercenaris russos. Allà doncs, realment la vida és difícil. La urgència que aquesta música hi transmet, aquesta cruesa. De fet, el disc està gravat analògicament en una cinta, com es feia abans, i en directe, sense gaires, diguem-ne, mescles i remescles. Imanin, el tema del disc, nou disc de Tammi Crest. I per la primera de les descobertes que volem presentar avui, doncs tampoc marxem de Mali. Ell es diu Gassou Sobra Kouyaté, un jove guitarrista que fa un disc d'homenatge als guitarristes de Mali, per tant, a Ali Farka Touré. Niaba.

La segona descoberta que volem presentar avui i que estirarem, que seguirem escoltant en altres programes, és el disc de La Missy. La Missy, una de les artistes actualment amb més força a Ghana, que, de fet, doncs, viu a Ghana i milita a Ghana. És una activista pels drets de les dones a Ghana i ho fa el disc també de la mà d'un altre activista com és, doncs, Wallow de Kubolor, aquest nom, aquest sobrenom sota el qual s'amaga el productor i autor d'aquesta música que barreja les músiques tradicionals amb la música urbana per d'alguna manera fer aquest instrument de militància i de transformació social. Els drets de les dones i de les noies a l'Àfrica, a Ghana, i alhora els drets LGTBI també a Ghana. Des d'Accra, des de la capital de Ghana. Estem acostumats també a que moltes de les músiques del món que ens venen de l'Àfrica, doncs ho fan des de la metròpoli, des de Londres. Hem fet programes sobre la diàspora de Ghana a Londres, però doncs en aquest cas ells són activistes allà. Publica Real World Records. La Missy realment val la pena i els la seguirem escoltant. Ara ens anem a escoltar concerts, perquè el mes de setembre tenim dos referències importantíssimes, dos festivals, o diguem-ne, un és un mercat de música viva a Vic, evidentment, i l'altre és el BAM, la Barcelona Acció Musical durant la Mercè. Aquestes dues cites doncs ens portaran concerts molt importants aquests propers dies de setembre. Si ens anem el dia 23 a la plaça Catalunya, un dels escenaris, doncs hi passaran tres concerts que realment, doncs, des de les 11 fins a les 2 ompliran de músiques del món la plaça Catalunya, començant amb Via Ferreira. Amen.

En el mateix escenari, després de Via Ferreira, actuarà Brahma, la formació occitana, amb aquesta viola de gamba electrificada i realment, doncs, distorsionada. I, per acabar la nit, ja a quarts de dues, els nostres estimats Imar Khan.

I just abans de la Mercè, a Vic, el Mercat de la Música Viva, la 38a edició, doncs porta, bueno, evidentment, com cada any, un gran programa amb moltes actuacions i sobretot això, moltes mostres del que serà la programació dels propers mesos. Però perquè és un mercat, doncs, entre elles sempre hi ha músiques del món més que interessants. Aquest any el concert d'Amaro Freitas, el brasiler, i Momi Maiga, el pianista de Recife, i el senegalès Momi Maiga amb la seva cora. Però ens crida molt l'atenció també un concert que tindrà lloc el 18 de setembre a l'Atlàntida, a la Sala 2. És un grup internacional, però belga, o sigui, viuen a Bèlgica, un quartet que fan una música realment especial. Es diuen A.O. i el disc es va dir Malanda, amb aquest tema. Talvez A.O. seran al Mercat de la Música Viva de Vic.

Un concert i una descoberta dins del mercat de la música viva de Vic. La música de A.O., el quartet belga. I ens queden uns minuts per tenir un petit record per un disc que fa 40 anys, que es va publicar l'agost de l'any 1986. El disc es diu Graceland, ell és Paul Simon, i aquest disc va marcar també un abans i un després pel que fa a les músiques del món, a la seva acceptació, a la curiositat, com la que va tenir Paul Simon, que va incloure músics de Sud-àfrica en aquest disc, com els Ladies Smith Black Mambazo, o bé, com el que escoltem ara, els Boyoyo Boys. Paul Simon des del seu disc Graceland, 40 anys. Gràcies per escoltar el Mixtures i comencem la 18a temporada. Gumboots, Paul Simon.

0: Ràdio Arenys.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 graus dels Masroig, el 40,5 d'Ascó o els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. I aquest matí s'ha fet la clausura de l'exposició del Museu Termàlia de Caldes que explicava com s'ha dut a terme l'estudi sobre els beneficis mèdics de la balnoteràpia en pacients de càncer de mama amb supressió estrogènica. A banda de repassar-ne els resultats, avui l'Ajuntament ha exposat quins passos toca seguir a partir d'ara. Ens ho explica des de Ràdio Caldes Àlex Marí.
2: Avui s'ha fet la presentació de la clausura de l'exposició Càlida del Museu Termàlia, que busca divulgar l'estudi de balneoteràpia contra el càncer que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ha realitzat l'Hospital del Mar Research Institute amb el suport de la Diputació de Barcelona. A banda de presentar els resultats, el consistori ha anunciat que activarà una exposició itinerant i que presentarà a la Generalitat Termasalut, un projecte pilot per incloure la teràpia al sistema sanitari català. Així ho ha explicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
3: Els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per 100 dones, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat.
2: L'estudi s'ha realitzat en dones catalanes i l'objectiu és que els beneficis de la balneoteràpia es reconeguin científicament i pública.
1: Gràcies, Àlex. I d'altra banda, la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, després de la Guerra Civil Espanyola, amb 12 anys es va exiliar a França i més tard, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar a Mèxic, on es va acabar establint. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltant Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Doncs envia un missatge de veu als telèfons o 93 95 79 12 o al 722 886 921. Ens agrada un programa on els homes també hi siguin presents. I si vols saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar en el Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar, a Instagram o, si més no, en la web de la ràdio. Entreu a la ràdio, Ràdio Arenys, Ràdio Arenys de Mar, busqueu la carta, busqueu dones i allà tenim tots els podcasts. Avantatges dels podcasts, que els pots escoltar quan vulguis, on vulguis i el temps que vulguis, o sigui, fent pauses o seguits. I allà trobaràs coses molt, molt, molt, molt interessants i potents sobre les dones.

0: Us parla Rin Garcia i en el sud tenim a Mar Muñoz.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Què tal? Com estàs, Mar?
1: Pues de dir, bueno, de ja acabant el dia.
0: Acabant el dia? I això? Te'n vas?
1: Bueno, ja em queda poquet aquí.
0: Ah, quina pena, Mar. Ja no la tindrem. Bueno.
1: Vindré a veure.
0: Ah, vale, vale, perfecte. Doncs res, comencem amb la secció d'avui.

0: Alba, benvinguda de nou. Què
1: Moltes
0: tal?
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Molt bé, amb aquest dia, però sí, bé, no?
1: Aquest
0: sí.
1: Dia de tardor.
0: De tardor, són dies de tardor, evidentment. Alba, mira el peix, que ens ve a fer un dones i salut, sí? I ens porta una convidada i uns temazos avui. A qui has portat convidada, Alba?
1: He portat convidada l'estimada Lara Carceller, acompanyant, guardiana del ioga jo aquí a Arenys de Mar, amb un projecte preciós que abraça l'origen de la vida.
0: Molt maco. Hem de dir que avui... Salut, dones i salut, amb l'Alba i amb la Laura parlarem del dol gestacional, de com donar-li espai als rituals de l'embaràs i del calió entre nosaltres durant la gestació. Això seran els temes, i ja hem fet una mica de guió del que anirem parlant. Per tant, si us interessa algun d'aquest tema, ja sabeu, pareu orella, i si voleu fer algun comentari o dir alguna cosa, doncs recordeu que ho podeu fer a través dels telèfons 93 795 79 12 o 722 886 921. Vull dir que ens podeu recuperar, si no us en recordeu, perquè això es diu ràpid, però recupereu el podcast, mireu què, i podeu fer comentaris o dir alguna cosa sobre el que estem parlant. I si teniu dubtes, perquè són temes que són delicats, no? Quan estàs embarassada o has tingut una pèrdua o bueno, coses que estan relacionades amb la maternitat, doncs són moments que les dones s'han de sentir acollides i en tribu. Sí? Sí, em van dient que sí, les dues, amb el cap. Suposo que les tres hem passat per la maternitat i sabem el que és. I també m'imagino que cada maternitat és diferent, en cada dona és diferent i en cada vegada que estàs embarassada és diferent. I això fa que les persones siguin com són. Irrepetibles, cada una és cada una i no hi ha repetició, no? I això és lo bonic de viure en aquest temps i espai, no? En aquest plano. Com comencem? Alba,
1: jo ja estic,
0: que la veig emocionada.
1: Emocionada.
0: La veig emocionada, li ha tocat el tema.
1: Sí, estic emocionada. Doncs, què et sembla si escoltem a la Lara, que es pugui presentar una mica? I llavors...
0: Vinga, Lara.
2: Bon dia. Un superplaer estar aquí entre vosaltres i amb totes les oients i tots els oients. Jo sóc la Lara, mare de tres criatures, codirectora de Yoga Yo, un centre de ioga que hi ha al vell mig d'Arenys, on oferim... Juntament amb la Laia i en Ferran, que és la meva parella, jo estic centrada en la maternitat, ioga embaràs, ioga postpart, cerimònies d'embaràs també, cerimònies de cerrada, tallers de parelles, tot el que sento que ajuda a que tot aquest viatge d'embaràs, part i postpart pugui ser el més cuidat i acompanyat possible. I tot el procés de maternitat, des de parir la meva primera filla, em va transformar per dins, i jo havia estudiat educació social i allà vaig tenir clar que algo havia nascut molt profund en mi, i vaig tenir molts bons acompanyants, molt bones referents en quant a la meva llevadora, i va marcar molt profund aquest viatge, i des d'aquí neix les meves ganes d'acompanyar aquest procés.
0: Molt bé. I s'ha acompanyat a moltes.
2: Sí. Ara ja fa 10 anys que acompanyo a parelles embarassades en el centre com a professora de ioga i com a doula.
0: I és bonic.
2: Sí, per mi és transcendental. És l'origen de la vida. I quan aquest es viu acompanyat, deixa petjada per sempre en cada dona. I en cada parella, també.
0: El procés és molt diferent de viure-ho sol o viure-ho acompanyat. En un entorn que es crea segur.
2: Sí, que també és que per naturalesa crec que al llarg de la història que hem estat acompanyades, uh-huh. però ara en aquesta societat tan individualista uh-huh. podem córrer el risc de viure'l més soles uh-huh. o més sols, i en un moment on també hi ha molta informació.
0: Sí, és com un contrasentit, no? Molta sí. informació, i en canvi pot haver-hi molta soledat, no? Perquè no hi ha el contacte físic, no? La presència física és molt Clar. Imatge o lectura, i això no ens arriba a la pell.
2: Clar, a més que és un procés molt mental, no? Mm. I visquent un procés molt corporal com és gestar, necessitem mm-hmm. també anar al cos. I sí, des d'aquí també el ioga.
0: És que estem en el cos.
2: O tot el que sigui corporal, ballar, sí, anar a caminar per la platja, tot el que sigui anar al cos.
0: I m'imagino que el gestat, no? El bebè, és molt diferent si ha estat en un entorn així o no. No? M'imagino que després el procés d'aquella persona que neix és diferent, no? Hi ha bé com una impronta diferent de si ha tingut pues, altres sensacions la mare, no? Mm-hmm. Jo penso que això marca.
2: Sí, hi ha molts autors, hi ha molts llibres que en parlen d'això, mm-hmm. de la influència mm-hmm. del que es viu quan estàs dins del ventre durant mm-hmm. aquells 9 mesos, que es creen unes bases mm-hmm. i no per culpabilitzar-nos, perquè en 9 mesos ens passen moltes coses a les mares, mm-hmm. però si es viuen acompanyades, és molt diferent com ho transites, allò que et passa a la vida.
0: Doncs vinga, entrem en els temes proposats per avui.
1: Molt bé. No sabia que eres educadora social com jo.
2: Ah, sí?
1: Sí.
0: Mira, coses en comú. Coses que passen.
1: Amb la Lara ens vam conèixer al Montseny quan jo acompanyava els cercles, que també fa 10 anys, és a dir, que estem en un temps molt similar, que vas acompanyar a les teves dues filles, la gran i la mitjana, i va haver-hi allà, no?, molta connexió.
0: Total. O sigui que aquí també es podria parlar, no avui, però en un altre moment, dels pares o nenes que ja han fet aquests cercles, no? Mm. I que vinguessin a dir les experiències. Això seria molt, molt maco.
2: Ho farem, transformador.
0: Ho farem, projectes, eh? Escolteu, pareu orelles, oïdors i oïdores, que ho farem.
1: Ho farem perquè em recorda una vegada més que la vida és viva. Mm-hmm. Sempre expreso que cada cercle obre el següent, que tot té un sentit, que tots estem connectats des del conscient i visible i des de l'inconscient invisible, i una mostra més és el que està succeint avui, no? Mm-hmm. De que tot té aquesta vida que segueix bategant, que no para, la vida no espera, la vida és com és. No és com ens agradaria que fos, és com és, no? I dintre d'aquest moviment de fluir la vida, a vegades en l'origen, quan esperem vida o quan se'ns manifesta vida, a vegades apareix l'amor. Esperant vida, apareix l'amor. O desitjant vida, o no desitjant vida, apareix l'amor, no? Perquè les pèrdues també són múltiples. Les pèrdues mm-hmm. també tenen 1000 formes i 1000 colors. Mm-hmm.

0: I a partir d'aquesta situació personal vaig oferir aquests cercles d'acompanyament al dol gestacional, on els vaig anomenar Perillum, aquest cercle d'ànimes, no? I després de molts anys de procés intern vaig oferir aquest espai. Sempre expresso que és el cercle més preciós que acompanyo. És una bellesa, és una vibració tan bonica, és una honra a la mort i una celebració a la vida que sempre és molt màgic, no? I llavors van començar a aparèixer els cercles de sexualitat, no? Llavors, i aquí és on es va posant el focus dia a dia, però no deixa que me n'adong que qualsevol persona que s'apropa a l'espai a ser acompanyada per mi, o que m'escull o vol que l'acompanyi, sempre hi ha un dol gestacional darrere.
1: És curiós, eh? És curiós. I a part és que mentre ho anaves explicant, a mi em venia lo de l'avortament, no? El tema avortament, que està tan qüestionat i tan culpabilitzat. O sigui, quan una dona ho decideix, o la parella ho decideix, per les raons que siguin, siguin les que siguin, quan ho decideix, la gent la culpabilitza, m'entens? Li posa allò de que has fet, no? I no se n'adonen de que aquesta decisió passa per un dolor, per una sensació de pèrdua, per vull dir, és molt complicat decidir fer-ho. Ho facis des d'on ho facis. Vull dir, ho facis des de la situació que sigui. El fet de decidir fer-ho és molt dolorós. I m'agrada justament que toquis aquest tema des d'aquí, perquè podem haver-hi pèrdues, perquè no està ben agafat l'embrió, perquè ha hagut una malformació, perquè la teva matriu no l'aguanta, perquè és una malformació i després avortes. Hi ha moltes raons perquè pugui haver-hi un dol. Però el previ, que és quan tu decideixes que no, aquest plantejar-lo em sembla de molta valentia, i fer-lo visible. Oh. I fer visible que és un dol. I que fas un procés que et marca per tota la vida, perquè d'això te'n recordaràs tota la vida. I si no l'has integrat d'una forma positiva i bé, et queda aquell raconet en el cor, et queda. Sí,
0: la veritat que cada cercle llum, des de fa 10 anys, el faig un a l'any o dos, i sempre cada any dic que és l'últim. Sento que s'acaba, però la vida no em deixa que sigui l'últim, no? Llavors, me n'adon que sí, que hi ha molt a explorar, hi ha molt a visibilitzar, perquè en el meu cas va iniciar des d'uns avortaments decidits per mi, però a mesura que aquests cercles anaven creixent, anàvem donant espai al dol perinatal, no? Les dones que decideixen que sí, però per la raó que sigui, doncs la vida, el batec del cor para en el ventre, o aquelles dones que estan parint, no?, acompanyades també de les seves parelles, i el nadó neix sense vida, no?, mor al néixer, o fins i tot aquells infants que neixen moren hores després, dies, mesos, i fins i tot els cercles els hem anat obrint, aquelles criatures que moren els primers anys de vida. Llavors hem donat un ventall molt ampli, on és un espai on bàsicament centrem la honra al destí de cada ser, a honrar, doncs, el destí de cada ser, sigui com sigui, amb el dolor que això suposa, honrar la mort, nombrar-la, donar-li espai, visibilitzar-la, poder permetre aquest acompanyament humà, de comunitat, de família, no? I des d'aquí aquest goig a celebrar la vida, a reconnectar amb la vida, no? Perquè si aquest espai no es dona i no es nombra amb aquesta claretat, des de la meva experiència personal i professional, me n'adono que una part nostra marxa amb aquests sers, sigui com sigui la situació. Hi ha una part de l'inconscient, normalment, que busca aquest amor, busca aquesta ànima, i una part nostra se'n va cap a l'amor. Llavors, aquest espai és tan important perquè és com comprendre, honrar, acceptar el que està succeint, acceptar el que és i recol·locar-nos, no?

0: Jo em quedo aquí a la vida.
1: Tornar a tu.
0: Em torno aquí i t'honro i t'acompanyo en el teu camí i destí. Aquesta distància, aquesta consciència, aquesta mirada és el que dona aquesta preciositat i bellesa. Llavors, com aquest espai, si es va integrant, si el anem permetent, fa que en els cercles d'infants i adolescents, de seguida, quan succeeix en les famílies, perquè és una situació que succeeix moltes vegades, no? Les pèrdues, aquell batec a la matriu que diu que sí i pel que sigui acaba dient que no, com en aquests cercles d'acompanyament a la sexualitat això li fem un espai. Li donem un espai a que pugui ser sentit, plorat, nombrat pels mateixos infants i adolescents i que puguin reconèixer. Jo tinc un germà més gran o més petit i en tinc un encara més gran que no va néixer. Doncs que bé que puguin honrar, que es puguin recol·locar.
1: Això em ve també a pensar en els ancestres i en l'arbre familiar, no? Vull dir, aquestes persones, que aquestes ànimes que en algun moment podrien haver estat en el nostre arbre, i no hi són. I, o sigui, donar-los l'espai que necessiten, aquell lloc que sí que en un moment donat el van tenir, i bueno, hi està, perquè els que han marxat i continuen estant en el seu lloc, no? Reconèixer aquest lloc, jo penso que dona equilibri a l'arbre. Saps? I dona equilibri als que han passat i als que han de passar. Reconèixer aquell lloc per aquella persona que sí, aquell ser que pel que sigui no va arribar a ser. Va ser moments, segons, però sí que estava. Vull dir, el procés de destinar-se a estar i el pacte i tot allò que diem que no ho sabem de ser, però que intuïm que és així, doncs donar-los aquest espai. I potser la prova de que sí que és quan tu sents pau amb el que fas. No?
0: Sí, és un agraïment, no? En aquests destins, en aquests camins, és un agraïment i un ordre que porta aquesta pau, i sempre ho expressem amb els infants i els adolescents o les famílies. El fet de que aquest ser no hagi nascut permet que els de darrere naixem.
1: Exacte.
0: Si no, no? És a dir, jo t'honro a tu, però gràcies a que tu no hi ets, he nascut jo, no? És com aquesta honra a la mort i aquest agraïment a la vida, però des d'un lloc molt profund i des d'un lloc molt verdader i des d'un lloc molt orgànic,
1: irrespetuós. Vull dir que no és una substitució, sinó un sumar més, no? Més. I bueno, em sembla molt, molt, molt interessant.
0: Sí.
1: Si de les persones que ens escolten hi ha algú que tingués interès en el tema, perquè s'hi trobi en una situació semblant, pot acudir a tu o pot acudir també a l'Alba. O sigui, que et busquin a internet, busquin Alba Mira el Peix i que contactin amb tu i poden trobar aquests processos, aquest acompanyament que és necessari.
0: Sí, a mi em venia de gust obrir aquest tema perquè sempre aquest cercle l'acompanyo en el portal del 2 de novembre, passat Tots Sants, passat el Samhain, no? Tot aquest moment de l'any on la connexió energètica, no? Entre els vius i els morts des de sempre ancestralment està més connectada, no? Aprofitant com l'energia de la Terra. Llavors, al febrer, com que va haver-hi demanda i ganes i és molt preciós el febrer, en tornarem a fer un altre. I jo sentia, quines ganes tinc de nombrar i parlar això, perquè sempre m'emociona. Després, dies després d'aquest cercle, m'emociona molt, a part de que puc honrar les meves tres filles que no han nascut, no? A part de tots els sers del llinatge, que n'hi ha molts, molts, i també me n'adon que molta part del dolor del meu llinatge ve de germans del meu pare i meva mare que no han nascut, tiets, avis, no? És a dir, que et vas adonant de que hi ha com un caminet fet de dolor i de silenci.
1: I de silenci.
0: I de dols no fets que dius, uau, això potser...
1: Quantes coses s'amagaven. Perquè no era correcte, perquè era... I també moltes vegades per por.
0: I perquè és molt dolorós, no?
1: La por sempre, la por a manifestar aquestes coses sempre ha estat present. Les pors són... Se'ls ha de posar cara.
0: I llavors pensar, vaig connectar. Ostres, aquest cercle de dol, d'origen, no? Quantes a part memòries queden a la nostra matriu sentint aquesta pèrdua a nivell orgànic, a nivell físic. No? I això ja està a les matrius de les dones. Això venim de molts anys amb molta informació de les nostres ancestres en matrius que han sentit la pèrdua, que han sentit la mort i que és algo molt ancestral i natural que ha passat des de sempre, però que està allà com bloquejant l'energia, no?
1: Sí,
0: llavors, sentia, ostres, que bé nombrar aquest ritual, el perillum, a l'acompanyar el dol gestacional, perinatal, neonatal, i vaig connectar amb tota aquesta llum i llavor que acompanya la Lara, no? Ai, quines ganes de compartir, no? Per de poder nombrar el dol gestacional i llavors que ella pugui nombrar tots els acompanyaments de ritual quan aquesta vida batega i sí que és vida. Sense oblidar-nos que a vegades aquesta vida batega i no és vida, no? I deixa de...
1: Sí, sí, em sembla perfecte començar com has començat, presentant que pot no arribar a néixer, no? A néixer viu, a néixer potser sí, però no viu. I en el cas de que sí, quin acompanyament, quina rebuda i quin procés durant tota la gestació és el que pot fer més bé, no? Passem ja al tema o escoltem una música d'enllaç entre un home? Escoltem una música? Doncs aquí ara escoltarem, presenta-la una mica.
0: És de Akal, de
2: l'Asnatam
0: Kaur. L'Asnatam Kaur, que justament és aquest acompanyament de vol del camí a la llum d'aquestes ànimes i sers que marxen. No? Com, també sento com reconnectar els humans de que aquest viatge de retorn a la font, a casa...
1: I que ho hem de fer tots. I és que és una cosa que oblidem. La nostra societat obvia la mort. És més, les ha tret de les cases i les ha posat en un lloc a part, els tanatoris, no? Amb tota la parafernàlia que implica, sí, monetària i de tot tipus, no? El fet de que s'hagi d'estar en tanatoris, no? Vull dir que això és una manera d'obviar i negociar amb l'amor, no? I l'amor i la vida van de la mà, van de la mà.
0: I és una cançó molt bonica, ja ho veureu. Deixeu-vos-la sentir perquè per mi et reconnecta aquesta honra, aquesta celebració d'estem vius i això forma part d'aquesta vida que estem vivint, no? L'amor forma part d'aquest viatge.
1: Anem a escoltar-la.

0: Molt bé, doncs esperem que aquesta música ajudi en moments d'aquells que estàs més baix o que tens records. També podria ser records de quan tu sents que una persona ha marxat, no? Una teva, algú de la teva família o alguna prop, posar-te-la i sentir aquella connexió, no? Seria... Bueno, són músiques... De fet, tenim tant material que és triar el que vols i deixar-lo sentir en el moment que et ve de gust. Entrem, vinga, Clara.
1: Les cerimònies d'embaràs tenen l'objectiu de donar suport i amor a la mare, reunides totes en un cercle que escull la mare, aquelles persones que ara mateix escull per celebrar aquest moment. I és una manera... Cada mare té el seu objectiu en celebrar aquest cercle. Algunes es volen focalitzar molt més en el part, d'altres més de sentir el recolzament de la tribu en el postpart. Cada una ho fa des d'un lloc potser més terrenal, d'altres més espiritual, però és un espai personalitzat per cada dona per donar aquesta mirada de és molt important el que estàs fent, és molt important el que estàs visquent. Parem un moment al món i celebrem-ho amb qui vulguis, sentint el arropo, sentint el caliu de qui t'estima.
0: Fixa't, se m'està acudint. Ella té una matriu i dintre de la matriu està gestionant. I aquests espais el que fan és de matriu per ella.
1: Totalment.
0: Saps? És un embuncany perquè totalment ella pugui donar vida, se senti protegida, totalment, no? També em venia... estàs embarassada, vas al metge, ginecòleg, tocola, matrona. Quin espai hi cap la doula? En quin espai d'aquests?
1: La doula acompanya a nivell emocional, físic i logístic. Uh-huh. La doula no és personal sanitari i no dona cap indicació mèdica. Acompanya tot el que se li mou a nivell emocional. Uh-huh. I també ajuda en lo físic, amb massatges, amb rebozo, amb contenció física i tot lo logístic que suposa...
0: L'organització...
1: Sí, com... un part o un postpart.
0: Uh-huh. Vale. És que, clar, mentre ho anaves explicant, jo deia... Bueno, sí,
1: com però... ho fem tangible, no?
0: Sí, exacte. Sí. I dintre de que una dona diu, estic embarassada, què faig, no? En quin espai, en quin moment, en quin lloc és en el que hi cap una doula, no? Seria això, vale, perfecte.
1: Sí. I una de les coses que pot fer la doula és organitzar aquestes cerimònies de maternitat, uh-huh, que es celebren en el tercer trimestre, quan el bebè ja és gran i ja està ben expandit a dins. Aquí, doncs, es crea aquest espai de comunitat, de celebració d'aquest moment. Aquesta cerimònia té origen en els indis navajos.
0: Quan el bebè té 3 mesos o quan
1: no,
0: l'embaràs
1: al trimestre.
0: Quan l'embaràs...
1: A l'últim trimestre.
0: Quan l'embaràs... Vale.
1: Sí, perquè se'n vagi amb tota aquesta energia al part.
0: Vale.
1: I en el postpart, que en el postpart és molt interessant saber que contem amb una tribu, que pots trucar en aquella amiga si necessites plorar o desfogar-te. Uh-huh. Llavors l'energia que es desperta en el ritual d'embaràs, si està propet del part, millor, per sentir aquest caliu a dins.
0: Perquè és important el moment del part, evidentment, triar com tu ho vols, perquè hi ha moltes, tenim... Per sort tenim moltes formes de parir avui dia i cadascú ha de sentir quina és la que ella s'hi troba més segura, no?
1: Totalment.
0: Però després ve el postpart. Després ve quan tu et trobes no gaire fort encara i tens el bebè.
1: I en el postpart hi entrem totalment connectades amb el part que hem viscut.
0: Exacte, sí. Com ha anat el part, doncs així processo el postpart.
1: Són els deures que uns dels deures que fem les embarassades a l'embaràs, un dels deures que jo aconsello que fem totes, uh-huh, d'on vull anar a parir. Uh-huh. I que aquell lloc on tu vagis a parir el sentis que el cos se't relaxa per la seguretat que et dona. I que a cada una és un espai diferent. I és molt important que connectis, que connectem a mi, que em dona seguretat. Doncs,
0: perquè hi ha una cosa que sempre, no? Jo tinc molt present. les dones han parit sempre. És una cosa que el cos d'una dona està preparat per parir. I en canvi hem oblidat, i aquí han vingut totes les pors, ai, què passarà? Ai, jo no podré. Ai, saps? I no. El teu cos, si tu el deixes i estàs tranquil·la, i estàs en un lloc segur, el teu cos fa la feina. Mm. Perquè ho sap fer. Està preparat. Sí. Està preparat. Són menys casos d'aquells que són problemàtics que més. I molts venen pel treball previ de com ho enfoco jo aquest part, no?
1: Mm. En l'embaràs, com hi ha moltes llums i també es desperten moltes ombres.
0: Moltes pors. Sí,
1: sí. I és un bon moment per aturar-nos i dir, a veure, com comentàveu abans, les pors, com més en parlem, com més les traiem fora, més petites es fan dins, que a vegades pensem que és al revés. No les parlo, no les dic, i així desapareixen.
0: No.
1: I és al revés.
0: Queden allà. I sobretot, depèn de les persones que t'envolten, i depèn de la mare i de l'àvia, no?, de la sogra, que hagin, com ho han viscut elles, t'ho volen traspassar, perquè clar, no és que jo, el meu va ser així, jo, bueno, tu vas néixer així, saps? I clar, de vegades sí, és coherent el que diuen, i de vegades t'augmenta el malestar.
1: Sí. Vull
0: dir, et genera. Vull dir que anar a espais on hi ha professionals que tot això ho treballen i ho posen al seu lloc, doncs ajuda que aquesta persona, aquesta dona que està embarassada, pugui viure-ho des d'una altra, amb llum, el que deia l'Alba, amb llum. Mm. I també hi van els homes?
1: Sí.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: Ah, clar. És, fonamental.
1: Per exemple, les nostres parelles són imprescindibles en aquest procés i en aquest viatge. I especialment jo el que ofereixo mixta amb la parella són els tallers de parella. I aquí sí que convido molt a que vinguin.
0: O sigui que fas tallers en el que estan només les dones i tallers en els que estan la parella.
1: Sí, i les cerimònies d'embaràs, en alguns, si la dona el convida i ve la parella, o si només vol dones, hi ha un espai, un ritual dedicat a la parella.
0: Ah, molt bé,
1: a través d'una carta que els escriu la parella a la dona, i és un moment molt emotiu.
0: A més, això després, quan tu li pots explicar al fill, és com molt maco, no? Tot el procés, mira, el procés perquè tu arribessis aquí va ser així, no? I bueno, és bèstia, no? És potent, vaja.
1: És or.
0: És or.
1: És or, és or. Quan a vegades trobes aquella llibreteta com a mare embarassada que va ser, trobes aquella llibreteta de les coses que t'escrivies, que escrivies en el moment d'embaràs i les llegeixes 10 anys més tard. I és or. Tota la informació que puguem tenir dels embarassos propis o dels que vivim, és or, perquè forma part de la nostra història.
0: I hi ha un altre punt, que seria totes les pors que supera la mare durant l'embaràs, aquestes pors ja no queden en el bebè. Vull dir, hi ha una transmissió d'alliberament de pors, de pors que tu pots transmetre. Vull dir que és que ho miris per on ho miris, és necessari fer, no? Si ens anem com quan vivíem en tribus, hi havia tot el col·lectiu de dones que quan hi havia un embaràs, tot això es cuidava. I ho hem perdut.
1: Sí, canvia totalment la vivència quan es viu en més comunitat o més, de manera més individual.
0: Sí, sí.
2: A mi em ve l'ara preguntar-te quina essència sents que estem recuperant ara en aquests espais? Què estem recordant que no se'ns oblidi?
1: El poder del ritual a mi em dona l'essència de prioritzar l'important, la importància del que realment s'està fent, que és que hi ha una vida que s'està creant, s'estan multiplicant cèl·lules a cada segon, que hi ha uns titets que s'estan fent, que hi ha un ésser que serà el futur d'aquest món i que les bases d'aquesta nova humanitat s'està creant en el teu ventre. I és com, para un momentet i més enllà de tot el que fem les embarassades, dir, uau, és immens el que està passant. Ara mateix és transcendental. Com ho vull viure? Què està a les meves mans per donar-me tot el plaer que pugui durant aquests 9 mesos? Perquè a la vida passaran moltes coses, però què sí que està a les meves mans? I sento que les cerimònies d'embaràs, tant com les sessions de ioga, és una pausa per prendre consciència de la grandesa del que estàs visquent, dona.
0: Però fixa-t'hi una altra. Aquí estem perquè naixem. Hi ha persones perquè naixen. És que no hi ha una altra manera d'estar aquí. I no honrem suficientment la vida. La vida i el procés d'arribar aquí. O sigui, l'embaràs i el part. No hi ha un espai prou lluminós o reconegut, no? Es dona com per fet. És així i ja està, no? I penso que és com per honrar-lo. No em ve una altra paraula, no? Posem una altra música? Posem una altra música? Presenteu-la, perquè aquesta m'agrada.
1: La Tanit Navarro. Té tot un disc dedicat al seu fill, a la seva maternitat que va viure, i a mi m'omple el cor d'alegria i d'amor i ens porta aquesta consciència del que s'està fent en un embaràs.
0: Vaig a fer una miqueta d'espoiler i es dir que la Tanit Navarro la vam tenir aquí a Radio Brains en el 19, al setembre de l'any 19, amb el que vam començar Dones es va inaugurar amb una entrevista a Tanit Navarro, i si la voleu recuperar està en podcast en Radio Orange al setembre del 2019 i no té pèrdua perquè té unes músiques que enamoren, vull dir que arriben amb molta tendresa i molta claretat. Doncs l'escoltem.

0: Després d'escoltar aquesta música, que ens ha omplert ben bé, l'Alba ens explicarà projectes nous que hi ha.
1: Amb la Lara hem reconnectat perquè està naixent un cercle de donzelles, un cercle de nenes, noies, Arenys de Mar, d'acompanyament a la sexualitat i sobretot en aquest camí de la menarquia, com la nena es va preparant o va donant espai dins seu per sentir i ser conscient de que aquest cos canvia, de que hi haurà un dia que li baixarà la sang, que va entrant en el seu cos amb fertilitat, que van passant coses, que no, tot aquest pas de nena a noia tan preciós. I ara s'està creant un cercle que estem a punt de començar, que hi ha espai encara per tres nenes i amb molta il·lusió. I escoltant a la Lara em venia com jo a vegades sento com aquesta part utòpica, no perquè sento que no sóc utòpica, és algo molt, molt possible, quan acompanyo a les nenes que van creixent i van sent adolescents, i aquestes adolescents de 15 a 20 anys on es van trobant amb els nois en mixta i es van compartint tots, no? Entre noies, entre nois, entre noies i nois. Moltes vegades somio, imagino com després, no? Quan aquestes noies, dones es quedin embarassades, les imagino espais com el teu, no? És a dir, que és com, uau, que preciós, no?
0: Perquè es crea camins.
1: Es crea camins i estem ja molt a propet
0: de
1: poder
0: camins.
1: Ser referents.
0: Mira, quan
1: no?
0: Les primeres dones van començar a aixecar el cap i a dir hem de fer canvis perquè no podem estar on estem, es va obrir una via. I aquesta via continua oberta, no? I aquesta via va passar per coses així com el projecte que esteu obrint vosaltres aquí a Arenys, que vol dir que a l'embaràs i el part i el postpart i el procés de ser dona després, quan et fas dona, és com un cercle, no? que roda i si ho vivim d'una manera des d'un altre lloc que ens omple i no des de la por o des de les creences, així com la regla, la sang sempre és com tabú, és una cosa de la que no es parla, no? Ai, ara... No? O aquell dia que les dones ja els hi posa l'etiqueta, és que avui estan perquè... No? Tot això canvia, és que canviaran moltes coses de les dones, m'entens? Vull dir que és un pas important.
1: És important i jo moltes vegades dic que hem de desaprendre tant. A vegades és, Alba, però tu què fas en aquests cercles? O Lara, què fas en l'acompanyament d'aquestes dones i parelles? No? Jo no sé tu, però jo sento que és... Bàsicament, sento és desaprendre, retirem-nos, sortim del mig, retirem-nos i deixem que la vida vagi manifestant, no? Perquè em ve com si això es pot donar com a nova informació, com a poder ser referents, com poder crear aquests espais, sento que és molt important com donar espai a la vida, donar espai a la saviesa, molta escolta, i anar creant aquest espai intern perquè ens atrevim al dia a dia a anar-lo creant en el món, que és un món magnífic perquè vivim en ell, però no oblidem que és un món on ha deixat de posar la vida al centre i de cuidar-la i prioritzar-la. No? Llavors, no? Sento que més el que es veu o es materialitza és aquesta essència que va obrint aquest espai de saviesa, de reconnexió, de com ens tornem a veure les dones, com ens mirem, com ens n'adonem que estem, no?, amb molta ment, amb molts patrons de competència, amb molts patrons d'inferioritat, no? I això... Per mi, Lara, tu no sé com ho sents o ho vius, però per mi és moltes vegades permetre que es vagi dissolent com la tardor va permetent les fulles caure, no?
2: Totalment, totalment. Sí, en espais així circulars, sense judici, es dona de manera orgànica, perquè és tant la nostra naturalesa com a dones que només es necessita facilitar l'espai. perquè succeeixi la màgia i el poder.
0: És cert, eh? Ara que et faciliten espais, tot surt, perquè està. I el que estaves dient, Alba, és deixar sortir allò que tenim dintre, perquè ho tenim. Mm. Mira, està començant a sonar una música que és de la Tani, que és Sortir de la cova, que és preciosa. La toca amb el Pan i Aigua, i que també el vaig entrevistar. També. I bueno, vol dir això, no? Que és posar llum allà on t'hi ha foscor i no tenir por de fer-ho. Ha sigut un plaer. Avui el que s'ha obert és una porta de la que m'agradaria continuar, que és que vinguin nenes que fan aquests cercles, noies que han fet aquests cercles, mamàs i papàs que han estat cuidant aquestes noies, no? I que ens expliquin aquestes experiències, no? Des d'on l'han viscut, com l'han viscut i què els hi ha portat. Mm. Així que obrim una porta per propers programes per fer-ho. Moltíssimes gràcies, Alba, per portar tanta saviesa a dones. És un plaer. Hauríeu de veure l'energia que s'ha creat en aquest estudi mentre fèiem el programa, perquè ha sigut molt bonica. Gràcies, Lara. Ha sigut un plaer.
2: Moltes gràcies.
0: A tu. Moltes gràcies a la Mar, que li diem...
3: A vosaltres, sempre és un plaer.
0: Que li diem que sí, que encara està aquí, que farem programes amb ell, encara que li quede poquet. I a totes les persones, homes i dones, que ens escolten, que, bueno, que si els hi serveix per alguna cosa, doncs ho donem per ben fet, aquest programa. Fins la setmana que ve amb una altra Dones.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Un projecte cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
0: Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis una setmana més a Plec i Drames. Aquí som com cada dijous de 8 a 9 del vespre en rigorós directe per parlar de qui som i què ens passa quan ens mirem als ulls. Avui farem un plec amb un, bueno, amb un músic, amb un cantautor maresmenc d'aquí, d'Arenys de Mar, que el dissabte 28 de març tocarà al Teatre Seràfics. Però abans presento els col·laboradors i col·laboradores d'aquest nou programa, en Fran Coca i l'Aina Joan. Nois, com esteu?
1: Bona tarda. Jo vinc amb moltes ganes, la veritat. Aquesta setmana han passat moltes coses, o sigui, passa la vida molt ràpid, Rubén.
0: Exacte.
2: Bon vespre. Jo també avui amb moltes ganes.
0: Doncs m'encanten aquestes ganes, ja se m'estan contagiant i, de fet, hem de comentar moltíssimes coses, des de la ressaca dels Òscar fins també altres esdeveniments com la victòria de Laporta, no?, a la presidència del Barça.
2: No som de futbol.
1: Jo tampoc soc de futbol.
0: I dels Òscar podríem comentar que, bueno, el Timothy no s'ha emportat el desitjat premi, no?
2: Mm. No haver fet aquestes declaracions.
0: Ah! Algú li han trencat el cor, aquí, aquestes declaracions del Timothy?
1: A mi no, em sembla molt guapo, però no m'han trencat el cor. Jo penso que la meva companya poder sí.
2: A mi és que abans m'agradava més, però ja fa temps que no. Fa temps que em va decebre.
0: Des que es porta amb les Kardashian Jenner, aquí hi ha hagut un canvi. Bé, nosaltres, abans de començar l'aplec, volem trobar la paraula justa.

abans d'entrar en conversa, ens aturem un moment perquè abans de parlar cal trobar la paraula justa. La paraula d'avui és una paraula d'aquelles que bateguen, que tenen sang i que a vegades ens fa por pronunciar perquè sembla massa salvatge. La paraula és vivó. El vivó és la qualitat d'allò que és viu, sí, però és alguna cosa més. És la força de la vida quan s'expressa sense filtres. És la llum intensa que surt de la mirada d'algú quan no té res a amagar. En la música, el vivó és la taca, a la gravació, podríem dir. És el soroll de la corda que frega el dit. És la respiració abans d'una nota alta. És la imperfecció que ens recorda què hi ha al darrere d'un algoritme. Avui dia, en un món que prefereix el plàstic, la postproducció i el retoc infinit, un món que té por del vivó, perquè la vida, quan és de veritat, a vegades és punyent i desafiant, el nostre convidat encarna totes aquestes característiques. El Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans recull una segona excepció del terme quan s'empra per una dita popular que s'aplica quan algú pot tenir la vivó de l'estornell. Ja sentiu aquí l'ocell, l'ocell de l'estornell, que ens anuncia l'arribada de l'hivern, no? Any rere any, i que va volant amb un camp mòrfic amb tots els seus companys i companyes pel cel. És a dir, que està ben viu, però potser està una mica mancat de reflexió i de càlcul, aquesta persona que és com un ocell que va fent el seu vol de manera inquieta i improvisada. I potser és precisament això el que necessitem avui. Menys ponderació i més impuls. Menys pensar en el mercat i més estornells que volin lliures, encara que a vegades xoquen contra el vidre. Gent que pren el risc de fer les coses. En el cas del convidat d'avui, el seu vivó no és falta de percepció, sinó una percepció massa clara de les coses que fan mal i de les que curen. És la taca a la gravació, la ment en blanc per l'actor de teatre, la respiració abans de la nota alta. Avui fem aplec amb algú que s'entén i que entén la música, que no és una altra transacció comercial, sinó una economia sentimental. Bé, oients, entrem en conversa.

0: Avui fem aplec amb en Víctor Infiesta, artista d'Arenys de Mar. En Víctor és cantautor i membre fundador de la banda musical Economia Sentimental. Com a jove creador, segueix la naturalesa d'una flor que brota entre el ciment, desafiant vent, fred i l'absència del sol. La seva veu és un crit suau, però alhora punyent. I la podreu gaudir i acompanyar-la aquest dissabte 28 de març al Teatre Seràfics d'aquí, d'Arenys de Mar, en el marc del circuit de la Mostra de Músics Aranyencs i Aranyenques, que està activa, ja sabeu, des del febrer fins l'abril. Bé, Víctor, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, què tal? Bon vespre.
0: Teníem ganes de veure't perquè tenim moltes coses a parlar. Actues el dia dissabte, 28
1: sí,
0: de març.
1: El 28.
0: El 28.
1: Al Teatre Seràfics.
0: Al Teatre Seràfics.
1: Aquí a Arenys.
0: Aquí a Arenys. Les entrades crec que estan ja en venda a la pàgina web. Per tant, tothom ha d'estar ben atent i ben atenta. Crec que és una bona carta de presentació de tota la teva trajectòria. I amb quins anys vas començar més o menys a fer música?
1: Jo la primera cançó la faig amb 12 anys. O sigui, realment porto més anys escrivint cançons que sense escriure-les. Sí, amb 12 anys, tinc 27, llavors ja fa
0: la tira, és una trajectòria llarga, podríem dir.
1: De fet, es pot escoltar a YouTube, si busques Víctor Infiesta a la selva.
0: És que espera, perquè t'estàs avançant. T'estàs avançant, perquè...
1: Es pot escoltar. L'heu buscat?
0: L'hem buscat.
1: Quina puta vergonya. Això la gent ho ha de fer a casa seva.
2: Ara la volem escoltar, eh? Jo tinc moltes ganes d'escoltar aquell Víctor, eh?
1: Sí, que estava ja il·luminat, amb rotllo... El món és una selva, no sé què, rotllo...
0: A veure...
1: Vaya un.
0: Millor que explicar-la, la sentirem tots i totes, i així tindrem una opinió al respecte.
3: Bona nit a tothom, em dic Víctor Infiesta, tinc 14 anys, i la primera cançó que us tocaré és un tema que he composat jo, que es diu La Selva, i és un tema protesta que parla de una mica de situació actual i com va el món. Espero que us agradi. Bueno.

0: Bé, aquí teníem el fragment de la cançó que ha sortit només començar l'entrevista. La Selva.
1: Sí.
0: Que, de fet, la lletra és molt reivindicativa i podria ser molt actual encara avui dia.
1: Sí, no? La presento com la situació actual, però és la situació perenne, sí, crònica, no? De que ens manen uns cabrons i tot el rotllo, i que la vida no val res, i que ens parlen de morts, i ara un altre cop com si no fos res. I,
0: sí,
1: i també parlen de milions d'euros com si fos una merda. I,
0: sí,
1: i tot com en aquesta escala tan deshumanitzada, doncs pues sí, ja ja, sí, ja de petit ja,
0: sí,
1: ja estava molt enfadat.
0: Ja va ser visionari, ja.
1: Ja estava enfadat amb 14 anys.
0: Sí, bé, crida l'atenció.
1: Amb 27 segueix enfadat, però bueno, no tan ratllat, jo crec.
0: De fet, a la teva trajectòria hi ha un canvi, si és veritat. Però volia començar dient que, bueno, ho hem parlat moltes vegades, tu a vegades dius que tu mateix reconeixes que molts maresmencs o maresmenques, no? Potser no han pogut o no han seguit el teu rastre des dels començaments, des dels principis.
1: És normal.
0: És normal, per això.
1: No soc ningú, i perquè hi ha molta música escoltada, de molta qualitat, pensava, no? Perquè algú hauria d'escoltar una cançó amateur d'algú que està començant, quan tens, jo què sé, tota la discografia de James Brown o de Miles Davis o de mil pel·lícules d'obres mestres de literatura clàssica i coses com que, no sé, pues, és normal que ningú m'escolti.
0: Bé, jo trobo...
1: Jo ho veig normal.
0: Bueno, potser és normal, però jo voldria dir que en aquesta normalitat, què trobes que et diferencia? És a dir, com definiries aquesta trajectòria que t'ha portat fins aquí i què es trobaran els que vinguin de zero al concert del dissabte? Els que no coneixien ni la cançó que acabem d'escoltar, La Selva, ni tenen gaire idea del nou disc que has preparat.
1: Crec que al final faig les coses molt des de... Intento fer-les des de l'autenticitat i l'espontaneïtat i que siguin genuïnes. I no sé si... tinc un tret diferencial com a tal, simplement, doncs, no sé, crec que puc tenir la meva particularitat com la pot tenir tothom i que les meves emocions que són personals, al final, pues, són emocions molt compartides, molt universals, i crec que, no sé, la música l'he com buscat molt que mantenir com aquesta autenticitat de no, que no sigui un postureo, que no... No sé, i no sé si això em fa especial o em fa com normal o no ho sé. No ho sé, jo què sé, que m'escoltin, que ho descobreixi la gent. Sí, jo no sé si sóc qui pot dir aquestes coses, no? O sigui, qui em pot identificar com a alguna cosa. Perquè a mi la identitat sempre se m'escapa d'allò que faig. I crec que és la gràcia, també, de... No sé, o sigui, m'agrada molt no saber què estic fent. I sobretot quan escric, quan d'esto, m'agrada que les frases també surtin una mica de l'inconscient i coses així.
0: De fet, d'aquí ve la Vivor, no? De la paraula que parlaven abans.
1: Sí, m'agrada,
0: Del vol dels estornells.
1: Vivor. A més, s'assembla a Víctor, no?
0: Sí. I a més, els ocells tenen molt de protagonista la teva identitat, sí, visual del disc.
1: El disc es diu Cielo Azul y Pájaros. I sí que tot és com la història d'un ocell. Perquè la primera cançó és com que està en el niu, la segona cançó és com que surt del niu, fot una hòstia, perquè no sap volar. Llavors, la tercera cançó és com un trànsit en allò desconegut. La quarta cançó és com trobar-se amb els altres, com aquest trobar l'amistat, no sé què, i el compartir, que agafa com aquest sentit la vida, que al final l'última cançó és una cançó d'amor, com que per fer el bucle, no?, com amb... un rotllo que acaba l'amor, pues, fent un niu també i tornant a començar la història una mica.
0: Doncs, de fet, en aquest trobar-se amb els altres, no? Bueno, veníem d'aquest ocell que surt del niu, amb aquesta primera, sí, cançó dels 12 anys, La Selva, que ja hem sentit. Ara sí que és veritat que potser estàs a l'etapa més de trobar-se amb els altres, perquè aquest projecte, Economia Sentimental, no el fas sol. Has deixat de ser un cantautor, no?, en solitari, sí, per tenir una banda musical, que de fet és una banda musical amb una elevada qualitat, perquè crec que t'acompanyen, vaig a dir noms, però segur que em deixo algú. Si em deixo algú, em corregeixes. És una banda de múscul que ha tocat amb estrelles mundials com en Kendrick... amb que, no mai em surt el seu nom. Kendrick Lamar.
1: Sí, va gravar.
0: Va gravar amb, sí. la, amb el Kendrick Lamar i sí. també va
2: però
0: treballar...
2: Això és molt secret, no es pot dir.
0: Ah. No, doncs no, ha tocat amb estrelles... ha tocat amb estrelles mundials i presenteu un nou disc... amb ells, no? conjuntament, que porta per títol Cielo Azul y Pájaros, com has dit. Sí. Tens a l'Enric Peinado a la guitarra, si no m'equivoco.
2: Un gran músic.
0: Gran músic. A l'Adrià Bravo a les cintes.
2: També, sí, vaig molt ben acompanyat.
0: A l'Esteve Martínez al baix.
2: Sí, que és amb qui he fet mama tot el projecte, realment.
0: I en Nil Brivian, ho he dit bé, Brivian?
2: Res, un gilipolles, el Nil.
0: A la bateria.
2: És broma, t'estimo, Nil.
0: Com canvia la teva economia sentimental quan la recolzen aquests altres ocells, aquests altres estorneis?
2: Molt bé, o sigui, primer, bueno, per mi economia sentimental és un concepte irònic, o sigui, perquè és com la moguda que a mi sempre m'ha generat molta dissonància vendre la part com empresarial. I al final és com una petita penjança, aquest nom de... Ah, sí? Pues haig de vendre la meva música? Pues el projecte es dirà economia sentimental, saps? Com per tocar la polla una mica. I, clar, sí que és veritat que en el moment... O sigui, que jo m'ajunto un altre cop amb l'Esteve, perquè ja havíem fet algun projecte junts, tot agafa sentit. O sigui, crec que inclús... Ara m'estic donant compte que cada vegada com vull apartar més com la part més personal a l'hora d'escriure cançons i com més que... Jo, que no, sí, quan et juntes amb els amics és per passar-ho bé, no? I rotllo per ballar, per gaudir, no? I crec que els cantautors tenen un punt que són cantautors, no? Que parlen sí. de la seva vida, que fan les coses una mica des de la ferida que tenen del món, no sé què. I això és una cosa que... segurament, la meva trajectòria ha anat per aquí, bé se sabe per què, també segurament perquè tenia aquest dolor amb el món, amb el que fos. Però ara, com cada vegada més, és com... Jo què sé, no em fa por la banalitat com de coses així, de perquè tot agafa un altre sentit quan ho comparteixes, quan
0: sí, fas quan, aplec.
2: Sí, quan fas amb gent.
0: Vale.
2: Deixa ser algo tan personal i passa a ser algo més del salt, no sé, com més compartit.
0: Mira, parlant d'aquest aplec, d'aquest caliu que t'has trobat ara que tens una banda musical i que comparteixes l'experiència de composar, de fer temes, d'actuar com faràs el dissabte 28, et volem posar una sorpresa, a veure què et sembla.
3: Com va això? Ràdio Arenys, aquí Enric Peinado, guitarrista.

0: una abraçada. Vamos, Arenys.
1: Increïble, Enric, t'estimo molt, que grande, tio.
2: És el millor, des d'aquí li donem les gràcies perquè ha col·laborat amb el programa i sempre s'agraeix, la veritat, que et volíem fer una sorpresa.
1: Aquí, guai, m'ha fet molta il·lusió.
2: Home, en mode d'agraïment per haver vingut. Doncs
1: pues aprofito per dir que és que l'Enric Peinado és un músic que jo l'escoltava, o sigui, l'he escoltat amb la seva banda, amb Big Menú, i, tio, pèls de punta, escoltant sí. les seves guitarres i pensant, guai, és increïble, tio. I per casualitats de la vida... estic tocant amb ell i és un regal que m'ha fet la vida molt, molt, molt guai. O sigui, estic superagraït. Ja, o sigui, passi el que passi, jo amb això em puc morir tranquil una mica.
2: Doncs que bé, que bé. I espero que la gent vingui també el dissabte per veure't morir en Home. Directe, potser. Deixa-ho així per fer morbo,
1: sí,
2: perquè vingui.
1: He de veure, no m'heu de venir a veure a mi, heu de no. venir a veure els músics que porto.
2: I de fet també farem una cosa. Si es volen fer una idea, ara que parlaves de pèls de punta, a través d'una pantalla veient un contingut, sembla que les live sessions, les sessions en directe, s'han convertit en una tendència perquè l'oient, quan les veu, busca la ataca, el sentiment real, la mirada, l'errada, la complicitat entre vosaltres com a artistes. Aquest format és molt més curat i proper que un videoclip convencional. Estarem d'acord, no?
1: Sí.
2: Val, perfecte, perquè resulta que tu farà cosa d'un any, tots sí. els temes que tocaràs dissabte en directe els vas penjar en format de sessions en sí. directe al canal de YouTube d'Economia Sentimental. I ja et volia preguntar, això t'ajuda a connectar millor amb la gent que potser encara no t'ha vist en directe?
1: O sigui, realment el motiu per al qual vaig gravar els live sessions va ser per la incorporació de l'Enric Peinado. Perquè l'EP de Cielo Azul y Pájaros no hi és. El vam gravar sense ell perquè la seva incorporació va ser posterior. I llavors, clar, en el moment en què ja es va participar, jo vaig pensar, això ara mola molt més, doncs anem a fer uns vídeos. I sí, també amb aquesta intenció de treure capes i filtres i que es vegi una mica més en cru la música i les energies.
2: Mira, de fet, escolteu això, oients, perquè us fareu una idea del que parla ell, d'aquesta sinergia, d'aquesta organicitat.

0: Bé, aquí tenim el tema Mi Balcón, que formarà part també del repertori de l'actuació que tenim, recordem, el 28 de març d'aquest mes, al Teatre Seràfix Arenys de Mar. Et volia preguntar, el títol del disc, Cielo Azul y Pájaros, és molt visual. Què hi trobarem en aquest disc? És una evolució d'aquelles cançons antigues que ara volen amb nous arranjaments? Per tu aquesta actuació suposa una apertura, un punt d'inflexió?
1: Significa un petit final d'aquesta etapa. Després d'aquest concert m'agradaria entrar a estudi, gravar nova música i també, no sé, tinc idees de canviar coses. Llavors crec que sí que serà com una mica aquest tancar l'etapa d'aquest disc i començar-ne una altra. I crec que serà una oportunitat com per poder escoltar-me tranquil·lament, no? Perquè hi haurà temps, serà un dia amb temps i tranquil·litat i comoditat que la gent podrà escoltar totes les cançons.
0: Ara et volia preguntar sobre una pregunta una mica personal, i és que aquí a la vila, a Arenys de Mar, la gent et recorda pel teu pas pel pati del Xifré l'homenatge que es va fer a Pau Riba farà cosa de 4 anys. Què significa per tu passar de l'aire lliure, no?, al recinte tancat del Teatre dels Seràfics, que potser és més íntim, per presentar la teva obra d'economia sentimental, i què va significar per tu tocar el pati del Xifré fent homenatge a un mestre com és Pau Riba?
1: Va ser molt guai. Va ser molt guai perquè després del concert va venir la família.

0: el Pau i em va com felicitar, i la Memi, que estava farta d'anar a homenatges, com que li va agradar el que vaig fer, i per mi va ser com un, també un, no sé, un algo molt emocionant. I també que de partir d'aquella nit, o sigui, va ser molt guai que al final de la cançó puja el Llull, que és el fill d'en Pau, a tocar la bateria espontàniament, i clar, jo no sabia qui havia pujat, acabo la cançó, em giro, veig que és ell, va ser com increïble, i que inclús després d'això doncs ens hem fet amics, i ara mateix és un dels molt, un amic, molt bon amic que tinc. O sigui,
1: des d'aquí una abraçada pel Llull.
0: Una abraçada, Llull, també t'estimo tu.
1: Doncs mira, Víctor, gràcies per l'entrevista. Ara...
0: A vosaltres.
1: Ara t'envio a la plec idílic.
0: Ah, merda.
1: No, està bé, està bé. És on tu et vulguis reunir amb qui tu vulguis, d'acord? Farem tres preguntes.
0: Vale. Tanco els ulls, no?
1: Tanca els ulls, exacte. Mira la remor de la gent com se sent, exacte. I et pregunto, a quina plaça o ubicació t'agradaria ser-hi?
0: A la placeta de l'Església.
1: A la placeta de l'Església d'Arenys de Mar.
0: Sí.
1: Què t'emportaries per fer a plec?
0: Porros.
2: Estem dintre de la plec.
1: Quin artista programaries perquè actués a la teva plaça amb porros?
0: L'Oriol Sauleda.
1: L'Oriol Sauleda.
0: Negre, cap dubte, cap dubte.
1: Cap dubte, d'acord. Doncs a veure si es passa per aquí, per cert, l'Oriol Sauleda.
0: I tant.
1: Quin cartell faria de promoció per la plec? Què hi posaria?
0: No ho sé, però el faria el Jerevallo.
1: Jerevallo, perfecte. Doncs amb aquestes preguntes i aquestes respostes acabem l'entrevista. Sobretot, recordem, el dissabte 28 de març al Teatre Seràfix, Arenys de Mar. Ja teniu les entrades disponibles. Crec que són 7 euros, 5 sí. euros als socis.
0: Sí, ets soci, 5.
1: Sí. Val, perfecte. Doncs veurem, estarem pendents de la rebuda d'aquest disc imbatible, Cielo Azul y Pájaros, i no digueu que no us hem avisat, eh? Ja trigueu en agafar les entrades a preu de 7 euros i als socis, 5.
0: Sí.
1: Moltes gràcies, Víctor.
0: Esteu convidats.
1: I tant que sí.
2: Ai, moltes gràcies, de veritat. Jo volia agrair-te perquè m'agraden les persones que utilitzen l'art com a altaveu, no? I no tothom ho fa. I tu ho has fet, per lo menos per lo que he escoltat, i no et coneixia de res. Això que és molt bonic i segueixis així, la veritat.
0: Gràcies.
3: A mi m'ha agradat molt, jo, del disc, el que has explicat, que és cíclic, sí. I al final que reneix, això és molt possimbolista, sí. I m'ha agradat molt.
0: Molt clàssic, sí. També. Però que és un punt molt romàntic, no?, de parella, jo, i torna el niu, i tenen fills, sí. És com, té un punt clàssic, però com que també sona molt clàssic-corro, de rock clàssic, doncs ja està bé, jo crec que té com coherència.
1: I tant.
0: Ah, faré coses més postmodernes, no us preocupeu.
2: M'agrada.
1: Bé. A volar com els estornells, no?
0: Sí.
1: Perfecte, doncs ara sí que sí, ja sabeu, et quedes aquí amb nosaltres perquè passem als drames de la plec, que tenim molts. I d'ells ens parlaran els nostres col·laboradors. L'Aina Joan estrena avui la seva secció Un te de lletres. I ara... traiem la música.

0: Bé, Aina Joan, el teu rostre, la teva cara, la teva veu, em recorden a una secció anterior d'algun programa que fa no gaire s'emetia aquí a la casa. Pot ser?
1: Pot ser, pot ser. Hem canviat... Sembla mentida, però ha passat un mes i escaig, no? I han canviat moltes coses. Hem canviat de programa, he canviat de secció, jo he canviat de feines.
0: Exacte. Tot bé, tot bé. Parla'ns una mica de la teva nova feina, va.
1: Sí, sí, ara queda repel·lent, Ara sóc investigadora predoctoral.
0: Toma, ja, aplaudiments. Oh!
1: Sí, molt orgullosa.
2: Investigadora predoctoral,
3: no? Vull dir... Amb aquesta carrera podràs comprar un pis, no?
1: Que va.
3: Et paguen si
1: fatal,
3: molt bé,
1: eh?
3: Sona molt bé.
1: No,
3: pots repetir-ho, que m'he oblidat?
1: Investigadora predoctoral.
3: Vale.
1: Però no, és via de misèria.
0: Mira, aplaudiment.
2: És via de misèria, m'encanta. Però sí, en específic, o sigui, de què t'estàs...
1: D'això parlarem. De filologia catalana.
2: Vale.
1: Sí.
0: Molt bé, o sigui que aquesta secció serà potser un espai per a la divulgació lingüística,
1: sí,
0: i literària.
1: I, de fet, avui dic ja què farem.
0: Sí, oi tant.
1: Bé, la meva tesi, el que serà algun dia, espero...
0: Clar que sí.
1: És sobre l'aplec de rondalles mallorquines d'en
0: Jordi
1: Arrecó.
0: Oh, ensenya la càmera.
2: Ai, que guai.
1: Sí.
3: Que guai.
1: I, clar, he dit l'aplec de rondalles mallorquines, o sigui, ideal.
0: Sí. Però,
1: ideal perquè, clar, perquè venim aquí a plec i drames i totes les rondalles, doncs què passa? Doncs que passen moltes coses, o sigui, ens pensem que ara aquí ens ho hem inventat tot, no? Que tot és nou, però és que tot ja s'ha fet, tot ja ve de la cultura popular. O sigui que avui vinc amb uns quants drames que passen en algun dels 24 toms de la plec i els comentarem una mica i vosaltres podeu dir el que vulgueu.
0: M'encanta. Sí? És a dir, que no estem innovant res, que això de l'aplec ja ho feien fa molt de temps.
1: O sigui, al final era explicar històries i, clar, ara ho tenim aquí en format llibre perquè en un moment, doncs, no sé, vosaltres us explicaven rondalles de petit?
0: Sí, a mi sí. A mi me n'explicaven moltes. La dels Reis encara no m'he recuperat.
3: Meus pares em parlaven de l'IRPF, de petit.
2: Hòstia, que tostón, no, això? Sí. A mi també me n'explicaven, la veritat.
3: Per això és aquestes cançons de grillat, no?
1: Doncs avui en triarem unes quantes. Tot això són rondalles mallorquines que escriu Antoni Maria Alcover perquè veu que comencen a caure en l'oblit i llavors decideix escriure-les per conservar-les, i per això avui en dia doncs tenim aquest aplec. I començarem amb el primer drama que se m'ha acudit a mi parlar-ne, que podem trobar a l'aplec. I és d'una rondalla que es diu Gregori Papa.
0: Gregori Papa.
1: Sí. Tot això prové de la tradició oral, i en aquest cas és la germana d'Antoni Maria Alcover que li explica. I ella li diu: un germà i una germana fan un pecat molt gros.
2: Ui, ens agrada.
1: Ella... tangué un infant.
0: Oh!
2: Ai, que era un pecat.
3: Això
2: abans,
3: és un
2: clar.
3: Xiste.
0: Incest.
1: És un incest.
3: La meva germana està embarassada. Voy a ser padre, no? És un xiste, això.
0: Ah, sí? Potser, bueno, mira, potser...
3: Continua.
0: Potser sí que ho és.
1: Potser es van inspirar d'aquí. Doncs, clar, què passa? Que, clar, és una mica fort, no? Que comença la rondalla, que el nen neix per una relació incestuosa. Què passa? Que qui replega les rondalles era un capellà. I això no ho tolera, i ell ho canvia. I el que diu és que un matrimoni, no de germans, volien tenir un fill i, com que no podien, el tenen per art del diable.
0: Oh?
1: Sí.
2: I com és això?
3: Sense condó, no?
2: Ai, el diable.
1: Clar... O sigui, ell canvia la història...
3: Sense estar casats, perdó, sense el matrimoni.
1: No, ells estan casats. El que passa és que no es queda embarassada. I per això li demana al diable...
3: Aquí hi ha gato encerrado.
1: Però què passa? Que això també és un pecat, clar, que odia el diable. I llavors què fan? Agafen el nen, una vegada neix, i el tiren al riu, com Moisés.
3: Això no és pecat.
1: Clar, llavors el que fan és doblar el pecat, perquè és pitjor. I aquí ve tota la història de com... aquest nen, que després el recullen, perquè hi ha un matrimoni que tampoc té fills, però no han anat al diable ni res, i el recullen i el cuiden com a seu. I aquesta rondalla el que acabarà sent és que el Gregori, que és com li diuen, acabarà sent papa de Roma.
2: Ah, mira el Gregori!
1: Així que...
3: Fill de Déu.
1: Exacte. Per molt que et concebin dos germans, doncs mira, pots acabar sent papa. moralitat de la història.
2: Ho tindrem en compte, però no ho reproduirem, la veritat.
1: No, millor que no. Sí. És una
3: Déu
1: mica borbònic.
3: L'incesto. És la moral. La moral és que Déu perdona l'incest.
1: Perquè és bona persona.
3: Qui? Déu o
1: l'incest? El nen. El nen és bona persona.
3: Clar, sí. No té la culpa, no? De...
1: Clar, exacte. Sí, ho has entès perfectament. O sigui, tracta d'això, que els teus actes, al final, doncs, són el que determinen el teu futur.
0: Ah, això està molt bé.
2: Ah, clar, sí, sí.
1: Sí. Passem drama 2.
0: A veure,
2: ens ha agradat aquest molt, eh?
1: Sí, sí, sí, aquest primer. Baixem el nivell. Tenim un que es diu un festejador. Val, si tenim 30 anys i estàs solter, no estàs casat... Què? És un problema? És bo?
0: Bueno, Fran, aquí potser t'està sentint identificat.
2: Jo tinc 31 i estic solter. No sé si és un pecat, però bueno, si no, que vingui algú i poder tinc parella. Doncs, estic buscant, eh?
1: Mira, si
2: fos... Podria equiparar
3: deprimir algun oient. Acabeu de deprimir algun oient, jo crec.
1: Clar. Què passa a la rondalla? Que la mare d'aquest noi que es diu Pere, que està solter, l'agafa i li diu és que no pot ser perquè, clar, tens 30 anys, tu has d'estar casat. Pensem que això també es va fent una altra època.
2: No, clar.
1: Recordem-ho. Llavors, què passa? Li diu, vés a veure l'Aina Maria. Hi ha moltes eines, eh?
0: Jo mira com tu.
1: Sí. Vés a veure l'Aina Maria, que era l'antiga veïna, i vés a festejar amb ella. Què passa? Que el Pere hi va i és un desastre. O sigui, cada vegada diu una cosa més inconvenient.
3: Quin eufemisme, no? Festejar.
1: Festejar, no, és festejar.
3: Festejar, no?
1: Passar-se només van a parlar. No, però van a parlar. No, ah, quan no només, passa res més.
0: Quan no passa res més és festejar.
1: Estan o sigui... entrant en contacte.
2: Ah, mira.
1: Verbal.
0: Vale. A la illa de les tentacions no festegen gaire.
2: No festegen. I nosaltres a la discoteca no sé si festegem. Però bueno.
1: Però no és un eufemisme, eh? No. Llavors, què passa? Hi arriba un dia i acabava de morir el pare de l'Aina Maria. I ell diu no sé què inconvenient. Llavors se'n va la seva mare i li diu és que clar, ja m'han fet fora perquè ha dit un desastre. I la mare
3: va dir,
1: li diu...
3: Estic mort de fred. Va dir
1: coses
3: algun comentari així.
1: Eh?
3: Així
1: sempre no, són coses d'aquestes. I llavors la mare li diu hauries d'haver dit al cel lo vegem. I el proper cop que hi va, perquè ell hi torna, encara no s'ha donat per vençut, i torna i estan fent matances del porc. Recordem això, Mallorca tradicional, eh? Estan matant el porc i llavors ell diu el que li ha dit la seva mare, arriba i diu al cel lo vegem. I clar... Tots aquests diuen, aquest tio no hi toca, perquè, clar, no, el porc no va al cel. I comencen a fotre'l fora i a donar-li cops i de tot, i el fan fora. I el pobre, al final, no vol festejar més. Pobre. I accepta que es quedarà solter.
2: Ai, no, amb 30 anys, sisplau, sí. No.
3: A mi bueno, em sembla sí. Molt malament que el porc no vagi al cel.
1: Explica'ls-hi, ja, cap allà.
0: Sí. Ja, també és veritat.
3: On va el porc?
0: On va el porc?
1: Aquí,
3: enlloc... Això li preguntarem al Francesc. Punt de l'interrogant. Això es pregunta per al punt de l'interrogant.
0: De l'interrogant, exacte.
3: Això, missatge pel Francesc. On van les ànimes del porc? Feu un programa, sisplau. No?
0: Sí, el punt de l'interrogant és un programa filosòfic d'aquí de la casa de Radio Arenys, que no sé si estan els dimarts. Quan són ells? No
1: ho
0: sabem.
1: Ui, ho hem de mirar. Algun més?
0: Sí, va, fem una...
2: Sí, no? A mi m'agrada, la veritat.
1: Val, a veure...
0: Dimarts,
1: anem a...
0: sí.
1: Dimarts. Anem a pensar, a vegades, alguna tasca de casa que us faci molta mandra de fer...
2: Rentar els plats,
1: rentar
2: a mi.
1: Plats.
2: A mi els plats.
0: A mi m'encanta rentar els plats, sí. T'ho juro. A mi el que em fa mandra són les rentadores.
1: Ah, estendre i després recollir-te a l'hivern, això fa mandra. Víctor?
3: No, totes.
1: Totes.
3: No, en veritat, cap. La mandra te l'has de treure de sobre, no val per res.
1: Doncs els protagonistes d'aquesta rondalla tenen molta mandra i no volen pastar. Els pagesos tal no volen pastar. Llavors, és un matrimoni i decideixen que el primer que parli serà l'encarregat de pastar. Llavors, què fan? Què fer per no parlar? Doncs es queden estirats al llit i cap dels dos vol parlar. Però clar, es queden tan quiets i sense dir res... que de sobte, clar, arriba l'hora que haurien d'estar fent feines i tal, i arriben els veïns i pensen, ostres, aquests, què els hi passa? I entren a casa...
3: Estos rojos.
1: I els veuen allà estirats i pensen que són morts. S'han mort. I llavors, doncs clar, ja van a buscar... Clar, el confessor ja han fet tard, o sigui, perquè aquí sempre surten confessors, eh? Jo estic en mentalitat.
0: Molt bé.
1: Sí, llavors van a buscar directament el fosser i ja està, ja fan doncs, la tomba, la caixa, bé, tot... i estan a punt d'enterrar-los, o sigui, ja estan aixecant el marit
0: ja els havien fet el llit, ja tot, sí, tot, sí. tot.
1: I clar, ells segueixen amb això, que aviam qui ha de pastar, però llavors l'estan a punt de posar a dins de la caixa i ell diu, a poc, no vull estar jo davall.
0: Ostres.
1: I llavors ella diu, idò, tu pastaràs. I llavors...
0: Ella ha guanyat el camp.
1: Ella ha guanyat, ha estat fins al final.
0: O sigui, abans morta que treballant.
1: Exacte.
0: Molt bé. Això és un lema que portem Exacte. Per bandera aquí a Plequidrames, perquè això de treballar està molt idealitzat.
3: Això feia jo per no anar al col·le de petit. M'agafava, no?, em portava el cotxe... Sí,
0: imagina't, final, o et feies que estaves malalt. No?
3: Sí, no? Sí. Al final el pillaven.
0: Bé, doncs, sí. Aina, aquest tastet de les Balears que ens has portat sí, a partir sí. del Cuber, moltes gràcies, perquè érem uns complets ignorants
2: Totalment,
0: sobre les rondalles sí. Balears.
2: Totalment. Ai. I al final tenen molt significat amb el que passa ara, també, no?
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: jo he vist com coses molt semblants i dic, ah, doncs mira...
1: I amb moltes, eh? I a més, o sigui, moltes coses són molt actuals. Després, clar, veus coses que canvien, la religió, la moralitat, però el significat final... Sí,
0: de totes les rondalles, jo tinc clar que el Fran és el festejador.
2: M'agrada festejar. Però no seré mai el que als 30 estigui solter i sigui una tristor, perquè ara existeixen moltes coses.
1: Ben fet.
0: I jo crec que potser el Víctor, tu ets la darrera, que no volien treballar, la dels passejos, que no volien treballar.
3: Jo vull prendre el sol.
0: Exacte.
3: Però tothom. És mentida.
0: I jo em quedo amb la primera, la del Gregori Papa,
1: sí.
0: la de l'incest. Sí,
2: sí et pega molt, la veritat. Sí. Et pega.
1: Jo és que, clar, hi ha moltes Aines a les rondalles i hi ha una que és la princesa Aineta i jo sóc aquesta.
0: Tu ets la princesa Aineta. Bé, doncs princesa Aineta, moltes gràcies per Te de Lletres, que és aquesta secció meravellosa on cada setmana anirem aprenent noves coses de la nostra llengua, de la nostra cultura i sobretot de la nostra literatura. Què ens depararà la setmana vinent?
1: Ja ho veurem.
0: Aquí anem setmana. Des que ets una noia d'investigadora predoctoral...
1: No hi ha temps.
3: No sap setmana vista.
1: No.
0: És que estàs ben atabalada. Com és l'experiència així? Tres paraules que la defineixin, aquesta nova experiència?
1: No, molt contenta, eh? Molt, molt contenta. O sigui...
3: Content?
1: Sí, perquè a mi m'ha costat molt arribar aquí. I llavors molt contenta i molt orgullosa, però molt estressant. O sigui, ara m'hi estic adaptant i és difícil.
3: Que guai.
0: Doncs et desitgem tots molt bona Gràcies. Sort.
2: Sí,
0: i ara sí que sí, passem amb el segon drama d'aquest aplec, que el protagonitza Fran Goca, que ha tornat aquí al programa amb la seva secció L'altra mirada.

0: Qui cuida a les persones que cuiden? A veure, nois, comencem forts avui aquí en aquest aplec, perquè realment aquesta pregunta és molt seriosa. Sí. Què penseu?
1: Doncs jo espero que em cuidi algú, si em quedo sol mai, que jo crec que la veritat és el que pensem tothom, no?
2: Sí, molt bona pregunta. Igual que qui vigila els que ens vigilen, no? És com... també.
0: Després parlarem d'això, jo crec, eh? I és que aquesta setmana els professors i les professores porten de vaga 4 dies, però ja venen d'una vaga molt intensa. I llavors era la pregunta, no?, de qui cuida les persones que cuiden. Perquè no només per un sou millor o per condicions més dignes, sinó també per una cosa molt més profunda, perquè estimen el que fan. I creuen que el que fan val la pena. Per això estan sortint al carrer. I avui m'he trobat una senyora aquí per Arenys, que jo estava escoltant la seva conversa, perquè te fan, eh? I ha dit, estic fart de les profes perquè, clar, estan fent vaga i a on deixem els nens? I comencem aquest debat d'avui...
2: Deixem-los en la precarietat que hi ha ara mateix. És la resposta.
0: Perquè jo dic... I senyora, vostè pensa que les professores estan cobrant aquelles vagues que estan fent? I si no fan aquestes vagues, aconseguiran realment valorar-les com a professores i el que estan fent? Llavors, aquí m'ha creuat com aquest dubte de dir... Hem de mirar per totes, perquè si no, on anirem, no? I a més, penso que és una feina molt feminitzada i moltes vegades això també implica un sou més baix. Però després ja entrarem aquí. El sistema sovint es manté gràcies a aquesta vocació, però la vocació no hauria de convertir-se mai en una excusa per a la precarietat. I aquí és on apareix la nostra, l'altra mirada. La mirada que diu si reivindiquem, però també construïm, si denunciem, però també estimem, si hi ha precarietat, però nosaltres som llavor del futur. Per això recolzem tota reivindicació que aposta per l'educació, l'amor i el valor de la feina, que educa i vol que les persones siguin millor persones. Per això estem recolzant a les professores, o sigui, o esa vaga que estan haciendo, sí o no, què penseu?
1: Sí, molt necessària. Sí, sí.
0: I és que...
2: I poques coses esteu cremant. Encara més.
0: Clar, i és que, Víctor, a mi em sorprèn perquè, clar, jo la veritat és que miro bastant a l'Instagram i em sorprèn perquè he vist una imatge que, o sigui, hi ha Mossos d'Esquadra apallissant a professores i a professors que dius, a veure, han vingut aquí a reivindicar-se i a educar.
3: Vull dir,
0: no sé, hem de mirar ben bé què estem fent i aquí tenim davant, perquè al final només estan reclamant coses que pensen que seran bones per ells, però també per les persones que venen, no? I jo penso que això també és molt important. I en aquí ens entrem perquè a l'ESO una professora té 30 alumnes per aula. Una sola professora. Vull dir, 30 personetes, eh?
1: 30 personetes que, a més, ara la majoria... Bueno, ara... La majoria de casos, bueno, s'ha extès que hi ha molta diversitat funcional, molta neurodivergència, que també necessita un tractament personalitzat, atenció, vull dir, una qualitat que no és educar per educar.
0: Totalment. I, clar, o sigui, aquestes persones que són professores diuen jo tinc 30 persones, però amb les seves necessitats, amb el seu trajecte, amb el seu bagatge, i aquí, clar, es veu sola i dius, això ha de ser vocació. Perquè, clar, amb una pissarra jo penso que no te'n fas.
1: No.
0: Perquè, a més, vull dir, estem, no sé, veient l'educació com una altra forma, no?, d'arribar a les persones. I, bueno, és que la setmana passada van sortir i van tallar moltes rondes aquí a Barcelona, però també per tota la resta del país, però sobretot a Catalunya, han aconseguit, a veure com ho veieu vosaltres, una reducció progressiva de les ràtios, que de 30 passaran a 25 alumnes. Però, bueno, ja la cara l'any que ve o l'altre, perquè encara no ho saben. També un augment salarial del 30% del complement autonòmic, que suposarà uns 3.000 euros anuals el any 2029. Vull dir, normal que segueixin les professores sortint al carrer, perquè al final això el que diu és uns 200 euros mensuals, que ha sortit alguna persona a parlar i a dir, bueno, ara ja no estarem per la cua valorant els professors i les professores de cara a tot Espanya, ara serem els segons que estaran millor pagats. I és com, bueno, 200 euros, jo no ho sé, però a més d'això, els han dit que els hi pagaran 50 euros per nit per a colònies, que és com, gratis, això no ho haurien de fer, la veritat.
1: No, és que sembla que se'n vagin a les colònies com si fos Gran Hermano a viure l'experiència, i tot el que passa a les colònies, no sé si recordeu les vostres, però tela.
0: Hombre,
2: la lien a sacos, nen.
1: Sí.
4: Vacances bueno, pels profes no són, eh?
0: No. Sí. Totalment, no? I a més, estan allà, estan a primera línia, no? Pues igual que els monis i les monis, que també reivindiquem pues, un sou digne per elles, perquè també s'ho estan currant molt i s'ho curren cada estiu i sempre que poden estan allà, no? Llavors, pues, si els monis estan, els profes aplaudiments. Hombre, aplaudiments pel Kate Moniz, que hi ha molts aquí, eh? Llavors, per això, l'altra mirada diu que tot això és un pas, però no ho és tot. I no és només per nosaltres, és pels infants que volen educar amb amor, amb cura i amb temps. Llavors, la docència és supervivència. Pues hem trobat a la Núria Casas, que és una professora, i bueno, ens ha fet com aquest diàleg, que és bastant divertit.
1: A veure què diu.
5: Hola, sóc profe. I no, no treballo poques hores. És un mite educatiu, com els unicornios o com els recursos suficients. L'educació ens demanen innovació, inclusió, atenció personalitzada. Perfecte. Amb què? Perquè atendre la diversitat és preciós. Jo atenc 28 diversitats, totes a la vegada, cada nen amb la seva, i amb dos mans i amb una paciència doncs, bueno, una mica limitada. Està la burocràcia, és la meva nova gran vocació. Ensenyar està bé, però omplir documents a mi em dona vida. Després estan les ràtios, no? Perquè quants més alumnes, més atenció personalitzada. Són matemàtiques modernes. Bueno, recursos és un tema delicat, perquè sí que hi han, però no els veus. Són conceptuals, espirituals, invisibles. El sou, bueno, puc dir que és un sou coherent. Coherent amb el nivell d'exigència emocional. Ah, no, tranquils, perquè sempre ens queda la vocació. Veiem? Ah, era tot mentida, eh? Estem molt felices.
0: Bueno, doncs això és una professora que ole per ella, perquè sí, va fer bravo. Aquest monòleg que s'ha fet molt viral. És @NuriaCasasC. I la veritat que a mi em va agradar molt perquè al final parla de la seva realitat a l'aula, no? I diu, només tinc dos mans i totes les persones que tinc davant. I clar, això se li suma també que on estan les educadores socials, perquè ningú aposta per elles. Només la Núria, com diu, té dos mans i necessita persones. I clar, avui reivindico la meva professió, perquè també hem sortit als carrers i aquestes setmanes les educadores socials deien, què està passant amb nosaltres? Perquè de totes les educadores socials que hi ha aquí a Catalunya, el 70 o el 80% són dones. I llavors, què passa amb les cures? Estem ben valorades? Què en penseu?
1: Jo crec que no. Sí, crec que no per tota la feina que hi ha al darrere i també la formació que s'exigeix. O sigui, al final és un perfil molt necessari que no s'està valorant ni s'està contractant. I moltes vegades no s'està contractant i se'ls hi requereix als docents d'aula, als tutors, als tutores, o fins i tot a un paio que al final el que té són dues assignatures i un contracte precari, fer de la funció dels educadors socials.
0: Totalment.
4: Sí, jo crec que el que has dit una mica abans, que es compta molt amb la vocació i també amb l'abnegació de la gent, com de, val, perquè tinc aquesta feina que vull ajudar, que hi crec molt, ja està, doncs que té tot, fes-ho tot, i ja està, i no pot ser.
0: Totalment, totalment. Estic amb totes vosaltres. La veritat que dijous passat vam sortir al carrer. Vam sortir perquè ens vam trobar amb companyes de serveis socials, companyes que treballen a CRAES, companyes que treballen amb persones que han patit violència de gènere, violència masclista, i tot això també recau en un pes d'una professional que t'està acompanyant, no? Perquè al final ells deien, jo porto 40 casos, però 40 casos amb tota la família, no? De persones que poden estar desemparades perquè realment aquella família pues bueno, té les seves mancances, no s'ha pogut com fer-ho i poder aquells infants pues han de cap a un altre lloc o no, i aquella família es recupera i treballes amb ella perquè els infants acabin a la seva casa i tinguin cobertes les seves necessitats, no? Però parlo de companyes que porten fins i tot 300 casos. Això vol dir 300 famílies amb tot el complex i germans que això comporta, no? I això ho porta serveis socials. Però sí, nosaltres estem a l'Ajuntament i la gent del tercer sector dirà, i nosaltres qui ens mira, no? Les persones que treballen a CRAE, que treballen 24 hores amb nois i noies, xavals i xavales, que estan cobrant, per dir alguna cosa, 1.700 euros i treballen 24 hores, o sigui, normalment caps de setmana, etc. I això és una precarietat molt gran, no? I moltes vegades el sector social no surt a reivindicar-se perquè al final el que no vols és que aquelles persones que ja es queden fora de lo que és la societat les deixin més soles, no? I al final no fas vaga per estar amb elles. I això és molt fort. Perquè tinc companyes que van dir, jo no surto perquè, si no, aquesta persona, qui l'escoltarà? Si a la seva casa li estan pagant. Llavors, no fer vaga perquè, tot i així, vols cuidar, jolín, o sigui, és i diu molt de les persones que tenim en aquest món. Per això penso que les hem de cuidar, les hem de valorar, i sí, creu-me, el sou també és una manera de valorar aquestes persones que transformen vides i que estan allà al peu del canó tots els dies. Per això jo m'he preguntat, què reivindicava les educadores socials, perquè moltes vegades sí que és veritat que a les mestres se'ls escolta molt i jo estic superagraïda que se li escolti, però les educadores poder moltes vegades són menys i moltes vegades no hi surten, no? Llavors he portat això perquè això és el que reivindiquen realment.
6: Som treballadores del sector social i aquesta és la nostra situació. Els preus no deixen d'augmentar i els nostres salaris porten congelats 7 anys. El conveni està bloquejat i cada cop és més difícil arribar a final de mes.
7: Treballem amb diners públics, que no veiem que repercuteixin ni en sous dignes ni en recursos suficients. L'administració externalitza els serveis, traient concursos a la baixa, sense garantir cap tipus de qualitat. Això perjudica les treballadores i a les usuàries.
6: Les ràtios són insuficients. La càrrega de feina no deixa d'augmentar. I, a més, la càrrega emocional és enorme. Aquesta situació d'inestabilitat és insostenible.
7: Un 77% de les treballadores s'han plantejat deixar el sector. Interpel·len a la vocació mentre es fan negoci amb la misèria. Estem fartes.
6: Sense nosaltres, els serveis socials no es sostenen. Per això anem a la vaga.
0: Bueno, doncs ja l'havies escoltat. O sigui, van a la vaga perquè el 77% de les persones que es dediquen al món social han pensat en deixar-ho i buscar una altra cosa perquè ara mateix això és molt gran a nivell emocional. Però què volies dir, Víctor?
2: No, que és molt jodido, perquè, o sigui, realment o vivim en una conspiració de que ens volen a tots subnormals i rotllo per manipular-nos a gran escala, o és que els dona igual que estigui desmantelada l'educació pública als polítics perquè els seus fills van a escoles privades i els dona igual que, o sigui, l'educació... No és com que sembla molt evident a l'hora de construir una societat que el que s'ha de prioritzar més és com l'educació, perquè és com el que ens dona valor com a éssers humans. No sé, però a mi és la prova de que o que els hi dona igual perquè aniran a la privada o que hi ha una conspiració perquè no siguem conscients de res, no ens coneixem a nosaltres mateixos i siguem tots borregos, no?
0: Per això penso que aquests espais culturals i també de comunicació, donar aquesta veu a aquestes persones que estan sempre en allà és superimportant, no? Perquè des de Plec i Drames penso que apostem per una educació inclusiva, des de l'amor, que acompanyi i sobretot que eduqui a totes aquelles ments que venen per endavant, no? I que segurament després es posaran a treballar de la seva vocació, tot i que el salari sigui el que sigui, no? I per tancar, només una reflexió que volia deixar-la aquí, i és educació o vigilància, perquè hem estat buscant dades, Rubén, i tancarem amb aquesta pregunta, i és que un mosso o una mosso, que una mosso i amb poquetes, però bueno, està cobrant 2.900 euros a un 3.200 euros i una professora o educadora social està cobrant de 1.600 a 1.700 aproximadament. Per això, què volem en aquest país? I us pregunto a totes les oients que esteu allà darrere, què volem, i de veritat, què volem premiar, no? Perquè al final les persones que estan educant també necessiten el seu espai i també volen un salari digne, així que si les veus, també recolza-les. I amb això acabem.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió sobre què volem, vigilància
2: més
1: o educació.
2: Més repressió.
1: Més repressió volem.
2: I menys emancipació.
1: Bueno, no sé què diria la Rosalia, per exemple, que ha tingut una polèmica ara amb això.
0: Amb el Picasso.
1: Amb el Picasso. Bé, acomiadem el programa.
2: Molt, tal com es mostra, és com és.
1: Acomiadem la Plequidrames d'aquest dijous, però us avisem que la setmana vinent no hi haurà programa perquè es reproduirà el ple municipal, d'acord? Per tant, us deixem unes recomanacions culturals aquí al Maresme. Sobretot el diumenge 21 de març a les 8 del vespre teniu l'Espai d'Arts Escèniques que acull el Perro L'Hortelano sota la direcció de Paco Mir a Alella. Després també tenim el Vermuteo, que podeu anar seguint a Vilassar de Mar a partir del dia 22, o si ho preferiu, aquest dissabte 21 a les 11:30 del matí podeu fer un enotast de pansa blanca a Premià de Dalt també. I després també volíem recomanar el cicle de jazz de Mataró, que és la vostra parada obligatòria. Apunteu bé, aquest diumenge 22 de març, que tenim l'energia de la Irene Reig al Cafè Nou a les 7 del vespre. I res, amb aquestes recomanacions tanquem el programa amb aquesta cançó, Cara B, del nostre convidat Víctor Infiesta. Seguiu molt, molt, molt felices i ens veiem el mes vinent, a l'abril.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Especialment sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-Roja, els 40,6 del Mas Roig i els 40,5 d'Ascó. També ho fan els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. I és moment ara, per tant, per conèixer l'actualitat i la previsió del temps per les properes hores. Ens la porta Marc Jaureguizar.
2: Hem tornat a tenir un diumenge on les temperatures s'han disparat a les hores centrals del dia i és que hem tornat a superar aquesta barrera dels 40-41 graus a punts del Priorat o també de la Ribera d'Ebre. Una calor que s'ha extès al conjunt del país i aquesta aixafogó que s'ha deixat notar una altra vegada a tot el litoral i prelitoral català. Hem tingut aparició de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens han deixat precipitacions. Demà dilluns començarem una nova setmana amb una jornada que es presenta radiant. Al matí, núvols baixos es deixaran veure en algunes viles costaneres de la Costa Brava, però en general la serà una jornada molt estable, nuvolades de tarda al Pirineu sense ruixats i unes temperatures que demà poc a poc aniran tirant cap a baix. Fregarem els 40 graus, però repetim, la calor encara persistirà.
1: I tot això mentre es manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant del risc extrem d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals mantindran aquest dilluns a més les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I les piscines municipals de Lleida han acomiadat aquest diumenge la temporada de bany en un dia que la ciutat ha superat els 40 graus de temperatura. Unes 120 persones han aprofitat l'última jornada a la piscina de Cap Pont o almenys un parell de dies d'aquest estiu s'han assolit l'aforament màxim de 400 persones. Els usuaris consultats coincideixen a valorar positivament el servei, especialment durant els episodis de calor, però alguns lamenten que les instal·lacions tanquin quan encara fa molta calor i reclamen que la temporada s'allargui alguns dies més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows.
5: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i benvingudes i benvinguts sigueu al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat als musicals. Com cada setmana que no hi ha ple municipal, aquí al 91.2 de l'FM us estarem acompanyant des d'ara i fins a les 10 amb músiques i cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. A les vies del so, el nostre tècnic, l'Isaac Albarracín, i rere els micròfons, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. Comencem ja amb el programa d'avui.

Tot i que encara falten unes setmanes perquè canviem d'estació i deixem enrere l'hivern i encetem la primavera, avui tindrem un programa La Mar de Florit, perquè avui el Tot ens va bé l'hem dedicat a la flora dels musicals. La fauna la deixarem per una altra ocasió. Avui ens centrarem en les flors i altres plantes ben curioses que podem trobar alguns espectacles de teatre musical de Broadway, de Londres i fins i tot d'aquí, de casa nostra.

I comencem amb un musical en què les flors predilectes de la Sandra, la noia de qui està enamorat el protagonista d'aquest musical, són els narcisos. A partir de la novel·la Big Fish de 1998, escrita per en David Wallace, en Tim Burton en va fer una pel·lícula l'any 2003, que es titula igual, Big Fish, una pel·lícula protagonitzada per l'Albert Finney i l'Ewan McGregor, i que compta amb la Jessica Lange, la Marion Cotillard, en Danny DeVito i l'Helena Bonham Carter, entre d'altres, en el seu repartiment. Una pel·lícula en la qual un pare, l'Edward Bloom, li explica al seu fill, en Will, moments de la seva vida als quals afegeix característiques fantàstiques que fan dubtar al fill si allò que li està explicant al seu pare és realitat o fantasia. Entre aquests moments, destacar, per exemple, els seus èxits com a esportista, després d'haver estat 3 anys al llit per problemes d'acceleració de creixement, la seva amistat amb un gegant incomprès en qui visitarà un poble on tots els seus habitants van descalços, la seva estada en un circ ambulant on l'amo del circ era un home llop i ho portava en secret fins que se li va descobrir, el seu enamorament a primera vista d'una noia de qui ho volia saber tot per poder-la enamorar bé, la seva estada a la Guerra de Corea, on va fer amic, on va fer amistat amb unes germanes siameses, i així un munt d'històries que basculen entre la realitat i la ficció i que fan que el seu fill no sàpiga si creure's del tot el que li explica el seu pare. Arribarà un moment que, cansat de tanta fantasia i cansat de tants de dubtes sobre el passat del seu pare, en Will es proposarà esbrinar què va ser realitat i què només ficció. A partir d'aquesta pel·lícula d'en Tim Burton, l'Andrew Lipa, compositor del musical sobre la família Adams, i en John August es van posar mans a l'obra per convertir-la en un musical de Broadway. L'Andrew Lipa es va encarregar de la composició musical i de les lletres de les cançons, i en John August es va encarregar d'escriure'n el llibret. A la tardor del 2013 es va estrenar al Teatre Neil Simon, en ple Broadway, la versió musical de Big Fish, amb el mateix títol que la novel·la i la pel·lícula, Big Fish, però amb l'afegit de The Musical, Big Fish, The Musical. A continuació, escoltarem un número musical titulat Daffodils, Narcisos, Narcisos en català, que són la flor predilecta de la Sandra, la noia de qui l'Edward Bloom s'ha enamorat a primera vista i de qui ho vol saber tot per tal d'apropar-s'hi i declarar-li el seu amor. Descobreix, entre coses que descobreix que es diu Sandra, que estudia a la Universitat d'Auburn, que li agraden molt els narcisos i que ja està compromesa amb un noi del seu mateix poble, del mateix poble de l'Edward, perquè quedi clar, i que, a més, era el seu rival a l'institut. Aquest noi, en Don Price, que és com es diu aquest noi, sorprèn l'Edward parlant amb la Sandra de forma molt amicable i li surt el toro possessiu que porten a dins certs homes i li fa una cara nova al pobre Edward. No obstant, el magullat Edward rep l'ajut de la Sandra, que a més ha obert els ulls i ja sap com és realment el seu promès, en Don. I ell, l'Edward, promet a la Sandra que li omplirà la vida de narcisos i de molts moments de felicitat quan estiguin junts. I així va ser. Es van casar, van tenir una vida ben feliç, van viure junts i van tenir un fill, en Will, a qui l'Edward ara li explica aquestes històries que basculen entre la realitat i la fantasia. Això és el que escoltarem ara amb aquesta cançó que es titula Daffodils, Narcisos, del muntatge original del 2013 i amb les veus de Norbert Leo Batz i la Kate Baldwin, que eren els actors que van donar vida a l'Edward i a la Sandra en aquella primera temporada del musical a Broadway. El Cruel d'Embla.

Mirabilis jalapa és el nom científic d'una planta ben curiosa, les flors de la qual s'obren al capvespre i es tanquen l'endemà al migdia. Per tant, parlem d'una planta, la plenitud de la qual és en plena nit. Aquesta planta en castellà es coneix amb diversos noms: Don Pedros, Periquitos, Maravilla del Perú, Nochera o, el nom més conegut, que és el de Don Diego de Noche. En català, el nom d'aquesta planta va donar títol a un dels millors musicals, i això ho dic jo, un dels millors musicals autòctons que s'han fet en català, també produït pels de Goy de Gom. Estic parlant del musical Flor de Nit, un musical ambientat a la Barcelona d'uns anys abans de que esclatés la Guerra Civil Espanyola i que és un homenatge a la ciutat comtal d'aleshores, a la seva gent i en especial a l'època de glòria del paral·lel barceloní. Flor de Nit, amb composició musical de l'Albert Guinovart i lletres i llibret del gran escriptor Manuel Vázquez Montalbán, es va estrenar a la primavera del 1992, l'any olímpic, en un renovadíssim Teatre Victòria. I va ser un espectacle de grans dimensions. Amb molts decorats, amb molts actors i actrius, ballarins i cantants a escena, vestuari molt ben cuidat i que el que feien era una radiografia a l'engròs de la Barcelona de finals de la dècada dels anys 20 del segle passat, la història de la qual arribava fins a l'esclat de la Guerra Civil al 1936. La història comptava amb diverses trames paral·leles, però la principal era un triangle amorós, format per en Quimet, un anarquista idealista sense sort, en Sebastià Reinals, un intel·lectual de l'alta burgesia catalana, i la Rosa, una noia obrera, que de dia treballava a la fàbrica i de nit actuava en un cabaret del paral·lel, utilitzant el nom artístic de Flor de Nit. Tot i no tenir la popularitat, la gran popularitat de Mar i Cel, ni haver-se'n fet tantes reposicions, aquest musical dels de Goy de Gom està ben a l'alçada de Mar i Cel pel que fa a excel·lència musical i de llibret. De fet, el 2011 se'n va fer una reposició en versió concert, un concert d'un únic dia, és a dir, un concert d'aquells que només es fan un dia i ja està, i que, curiosament, va ser el 7 de febrer. I avui és 6 de febrer, per tant, demà

Per a la celebració del naixement d'un nou nat es regalen flors. Per celebrar que algú fa anys també es regalen flors. Per celebrar un esdeveniment important a la nostra vida, més flors. Per Sant Jordi, la rosa no pot faltar. Rams de flors per als enamorats. Rams de flors per als casaments. Rams de flors per als qui celebren les seves noces d'argent o d'or. I flors també per als funerals. A la vida i a la mort ens acompanyen sempre les flors. I fins i tot més enllà de la mort, perquè és ben normal i tota una tradició, el dia de Tots Sants, en el cementiri, a portar flors als nostres estimats difunts. Qualsevol pot portar la flor que vulgui, però la més habitual en aquestes dates és el crisantem. El crisantem, que és la flor nacional del Japó, la flor representativa

de la ciutat de Chicago i que pels xinesos és símbol de saviesa, és el protagonista de dos musicals. L'un es titula El Crisantem, un musical a ritme de ragtime creat a mitjans de la dècada dels 50. I l'altre porta per títol El Crisantem Blanc, un musical de 1904 que tracta sobre una apassionada història d'amor al Tamar. D'aquests dos musicals, ho sento molt, però no us podem oferir cançons, perquè o es troben en estat una mica deplorable o no es troben. Però, entroncant els crisantems amb la mort i el que hi podria haver-hi després de la mort, us parlaré d'un musical relativament recent, un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway el 2016 i que actualment es pot veure encara al West End londinenc i a Broadway. Es pot veure aquests dos llocs. El pòster promocional d'aquest musical és una mà que sosté una flor vermella amb un fons fosc. El títol d'aquest musical és Hadestown, que en català podríem traduir-lo com a Ciutat de l'Hades. L'Hades, segons la mitologia grega, és el déu de l'inframón. I és que aquest musical és una versió moderna del mite grec de l'Orfeu i l'Eurídice, aquell mite en què Eurídice és mort i Orfeu, el seu enamorat, ho desafia tot per anar-la a buscar i rescatar-la de l'inframón i tornar-la de nou al món dels vius. I en aquest viatge se les haurà de veure amb el barquer Caront, amb el gos Cèrber i amb la deessa Persèfona i el déu Hades. Se les haurà de veure amb tots ells i farà ús de la seva música que de manera màgica els convencerà a tots ells per alliberar la seva enamorada Eurídice. I un cop ho hagi aconseguit, la fatalitat del destí farà que la torni a perdre i aquesta vegada, definitivament, per sempre. Hadestown és un musical creat l'any 2006 per la compositora, poques però n'hi ha de compositores, Anaïs Mitchell, que es va fer càrrec d'adaptar aquest mite i fer-ne una versió moderna ambientada a l'època actual. L'Anaïs Mitchell és l'autora no només de la música, sinó també de les lletres i del llibret d'aquest musical, que es va estrenar l'any 2006 a Barr, una ciutat de l'estat de Vernon, als Estats Units, però que no va ser fins al 2016, al cap d'una dècada, que s'estrenaria a l'Off-Broadway després d'una gira amb força èxit pels estats de Vernon i Massachusetts. L'any 2010 es va convertir, aquest musical es va convertir en un àlbum conceptual que va publicar aquesta mateixa compositora. L'any 2012 va ser clau en la vida de l'Anaïs perquè va conèixer la directora teatral Rachel Chavkin, qui s'implicaria de ple perquè aquest musical es pogués estrenar a l'Off-Broadway. I a Broadway es va estrenar el 2019, al cap de 13 anys de ser creat i estrenat per primera vegada. I aquell any, va ser la gran triomfadora dels Tony, que són els Oscars del teatre, guanyant 8 premis de les 14 nominacions que va obtenir, entre les quals hi havia el premi a la millor obra de teatre musical i a la millor composició musical. Actualment aquest musical es pot veure al Walter Kerr Theatre de Nova York, a Broadway, i al Lyric Theatre de Londres, en ple West End. Ara escoltarem la cançó Flors, en què Eurídice, ja a la ciutat d'Hades, és a dir, l'inframón, de mica en mica va deixant enrere els records de tot allò que va viure al món dels vius, però no obstant, encara recorda flors. Flors, les flors que algú un dia li va regalar. Escoltem Flowers, del musical Hadestown.

La flora dels musicals es compon de moltes flors, però també d'algunes plantes. I si hi ha una planta que avui no podia faltar, aquesta és l'odri d'os, una planta carnívora que s'alimenta de sang i de carn humana, que canta i balla a rima de rock and roll i que és la protagonista del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors. L'odri d'os és una planta que troba per casualitat en Seymour Claiborne, que és un noi molt tímid que treballa a la floristeria Mujnik, situada en un barri marginal de la gran ciutat, que està a punt de tancar perquè no tenen clients. L'arribada d'aquesta planta a la floristeria els portarà prosperitat. A canvi, però, a mesura que la planta vagi creixent, els demanarà sacrificis en forma de sang i carn humana. I ell, en Seymour, per amor a la seva companya de feina, l'odri, l'odri 1, és capaç d'això i de molt més. La petita botiga dels horrors és un musical compost pel gran Alan Menken, abans, molt abans de convertir-se en el compositor de capçalera de grans èxits de la casa Disney, com per exemple La Bella i la Bèstia, Aladdin o El Geperut de Notre Dame. L'any 1982 va crear aquest musical a ritme de doo-wop i de rock and roll de principis dels anys 60 i també de l'estil primerenc del Motown, que era música negra i amb molta força i molta garra, que juntament va crear aquest musical, no el va fer sol, ell en va fer la música, i el va fer juntament amb el Howard Ashman, que és qui es va fer càrrec d'escriure el llibret i les lletres de les cançons. Aquest musical, que té com a base argumental la història d'una pel·lícula de sèrie B dels anys 60, dirigida per en Roger Corman, i a la qual hi actua un joveníssim Jack Nicholson, es va estrenar a l'Off-Broadway el 1982. L'any següent ja va passar de l'Off-Broadway al West End de Londres, sense passar abans per Broadway, cosa molt curiosa, la veritat. L'any 1986, en Frank Oz, col·laborador d'en Jimmy Henson a Barri Sèsam, als Muppets i a la Guerra de les Galàxies, va convertir aquest musical en una pel·lícula protagonitzada per l'aleshores popularíssim Rick Moranis en el paper d'en Seymour. L'any 1987, els de Goy de Gom, traduïda i adaptada al català, la van estrenar a Barcelona, amb en Pep Anton Muñoz com a Seymour, l'Àngels Gunyalons com a Audrey, amb Francesc Orella, sí, el professor Merlí, com a dentista, i amb en Constantino Romero posant veu i fent cantar a la planta Audrey 2. L'any 2000 se'n va fer un muntatge en castellà a Madrid, protagonitzat per l'Àngel Llàzer i l'Aurora Frías, i que comptava amb en Joan Carreras fent Doril Escribelo, el dentista. I m'agradaria explicar una anècdota d'aquest musical. En aquest musical hi havia una persona a la que jo aprecio molt, que és en Lluís Petra. En Lluís Petra, juntament amb la seva parella, la Pili Nieto, són els components de la companyia teatral Simsalabim, que hem pogut veure alguns espectacles teatrals aquí al Teatre Principal i també per tota Catalunya i fins i tot per tota la península Ibèrica, perquè en Lluís i la Pili treballen molt i fan molts espectacles arreu. I en Lluís Petra era el manipulador, el qui manipulava la planta quan es fa gran, perquè aquesta planta primer surt petita, després surt mitjana i després surt gran, molt gran, que és quan balla el rock and roll que ara escoltarem d'aquí uns moments. Sí, doncs en Lluís Petra doncs era qui manipulava en aquest muntatge de Madrid doncs la planta, l'Odri 2. I a veure, i anem amb el guió, que si no em deixo el guió. Dèiem que l'any 2000 es va fer a Madrid i al cap de 19 anys, és a dir, a l'any 2019, l'Àngel Llàcer, que l'havia protagonitzat a Madrid, em va dirigir un nou muntatge juntament amb en Manu Guix. I d'aquesta manera començaria una col·laboració entre l'Àngel Llàcer i en Manu Guix que ha donat molts, molts fruits i molts, molts musicals. Doncs aquest musical comptava el repartiment amb en Marc Pozzielo, la Diana Roig, en Ferran Renyer, que feia del senyor Mujnik, i en José Corbacho, el popular José Corbacho, com a dentista. També dir-vos què més us puc dir d'aquest musical, doncs que és un musical de culte, que té molts seguidors, té molts friquis que els agrada molt aquest musical, entre els quals m'hi compto jo, i que aquest musical s'ha fet servir moltes vegades, tant als Estats Units com a Anglaterra, com a espectacle teatral de final de curs a moltes escoles i a molts instituts. I hi ha una cosa que no sé si l'hauria de dir o no l'hauria de dir, però a mi em fa gràcia dir-la, i és que aquest que us parla, em va fer una versió, ara ja fa unes quantes dècades, fa moltes dècades, amb els nens i les nenes de l'antic col·legi Cassà, d'aquí d'Arenys de Mar, i que Ràdio Arenys va col·laborar amb nosaltres, aquesta casa va col·laborar amb nosaltres, perquè aquí,
no ben bé aquí, al Calissai, sinó al damunt del Mercat, que era on abans estava la ràdio, nosaltres vam anar a gravar les cançons, les músiques i les cançons d'aquest musical, que sonaven doncs, a la nostra peculiar botiga dels horrors feta amb nens i nenes del Col·legi Cassà. I dir-vos que tots plegats, nens, nenes i els adults que fèiem el muntatge, ens ho vam passar d'allò més bé, la veritat. Ens ho vam passar pipa, la veritat. Ens ho vam passar molt bé amb aquest musical. I deixem les batalletes del passat d'una banda i anem al que toca i anem a escoltar aquest moment del musical en què la planta li demanen en Seymour que li porti carn, carn humana, que ara ja la seva sang li serveix de ben poc, i és que el pobre Seymour va amb diretes als dits i ja no li surten més sangs dels dits, pobre. I clar, i la planta ha crescut, s'ha fet molt gran i necessita més quantitat de matèria orgànica. I què millor que la carn del formós Orin Scrivello, aquell dentista sàdic que és el promès de la companya de feina del Seymour, a qui insulta, pega i maltracta constantment? Qui millor que ell per ser el banquet d'aquesta planta carnívora? Feed me, canta la planta Audrey 2, que en català diríem que és Alimenta'm, cançó del muntatge, i la cançó que escoltarem és del muntatge original de Broadway de 1982. Feed me, Alimenta'm. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do. Thanks to you, sweet petunia. Mushnick's taken a junior.

0: la veus, aquesta bleda? Ja es pensa que ha de lluir amb un gipó de setí i una faldilla de seda. I ara és el senyor Benús, i ara el senyor Serra Clara, i ara aquest noi de la mare amb les galtetes de lluç.
1: No diguis més disbarats, que els tiraran per la trona.
0: És un noi de casa bona.
1: I estan molt enamorats.
0: Bé, ja ho he vist al diari, tothom en parla.
1: El Minyó estudia per regidor i el seu pare és propietari.
0: Amb aquests cabells tan fofos.
1: Propietari dels més grans.
0: Propietari dels encants i del carretó dels gossos. Bon dia, doña Laura. Un clavellet. Vol unes roses? Això és fi, no enganya.
2: Ai, prou que les voldria. Quina olor. Però hem d'estar...
3: La Rambla de les Floristes és una comèdia en tres actes d'en Josep Maria Bassegarra, estrenada el 1935 al Teatre Poliorama. Aquest breu fragment que acabeu d'escoltar pertany al muntatge que d'aquesta comèdia se'n va fer l'any 2019 al Teatre Nacional de Catalunya sota la direcció d'en Jordi Prat i Coll, el mateix director de l'Aranya, de l'Àngel Guimarà, que es pot veure en aquests moments a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Deixem l'Aranya de banda, que el programa d'avui va de flora i no de fauna, i recuperem una secció que de tant en tant tenim al nostre programa, que és la cançó Frankenstein. Una cançó feta de retalls de diverses cançons que tenen una mateixa temàtica en comú. La cançó Frankenstein d'avui la volem dedicar a les venedores de flors ambulants, que han inspirat cançons i fins i tot musicals. I ara jo us explico què sentireu avui. Començarem amb un couplet de 1918, compost pel mestre José Padilla, la protagonista del qual és una venedora ambulant de violetes, un couplet que va formar part de diverses revistes de principis del segle XX i que va popularitzar el paral·lel barceloní a Madrid i a París la coupletista Raquel Meyer. Aquest couplet, el 1923, va formar part d'un musical de Broadway. El 1926, en Carlos Gardel en va cantar fer-ne una versió que va ser molt famosa a l'època. El 1931 va formar part de la banda sonora de Luces en la Ciudad, aquella pel·lícula del Charles Chaplin. I el 1958 va ser interpretat per la Sara Montiel en una pel·lícula que es titulava Igual, igual que el couplet, tornant a fer popular aquesta cançó unes dècades més tard. Parlo de la violetera, és clar. A continuació, després ens anirem a Madrid, on unes venedores venen nards per la calle de Alcalá. La cançó Los Nardos, popularment coneguda també com a Por la calle de Alcalá, forma part de la comèdia musical de 1931, Les Leandres, del mestre Francisco Alonso. I acabarem a Londres, on trobarem la més famosa de totes les venedores de flors del teatre musical, Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, del que ja n'hem parlat en altres programes, que és aquella vulgar florista que un professor de lingüística, el professor Higgins, vol convertir en una gran dama de l'alta societat. La violetera, Los Nardos, i The Rain in Spain, aquell embarbussament que li fa dir el professor Higgins a la pobra Eliza Doolittle per a refinar-li la parla, són els retalls de les cançons que avui escoltareu. I qui les canta? Doncs, ara us ho dic, la Raquel Meyer, la Sara Montiel, la Marie Sampera, l'Esperanza Roy i en Rex Harrison i la Julie Andrews com a professor Higgins i Eliza Doolittle. Aquesta cançó, avui, volem dedicar-la a totes les venedores i venedors de flors ambulants o amb floristeria pròpia que ens puguin estar escoltant en aquests moments. Va per vosaltres, anem a escoltar i a veure com sona.

Els noms de flors sovint han estat utilitzats també com a noms propis per a les persones. Hi ha dones i homes, els noms dels quals és un nom de flor. Les margarides, les begònies, les dàlies, les violetes, les hortènsies, les liles, els narcissos, els jacints, com el Verdaguer, el poeta. I no ens oblidem de les roses. Les roses, com la protagonista del Flavenit, dels de Goy de Gom, que es diu Rosa, que acabem de veure fa uns moments. De roses als musicals n'hi ha unes quantes, i no les hem pogudes veure totes, però de ben segur que en sortiran a nous programes. Hi ha la rosa de la Bella i la Bèstia, la rosa que va a mesura que va passant l'encanteri, va perdent els pètals. També hi ha la Rose, la protagonista del musical Gypsy, aquella mare que costi el que costi, peti qui peti, vol convertir la seva filla Baby June en una gran estrella de varietats a Broadway. Hi ha moltes roses, i parlant de roses, hi ha una rosa que és una de les flors més importants de la literatura, i molts musicals es creen a partir d'obres literàries. Aquesta rosa no és una rosa qualsevol. Pertany a un dels llibres més venuts de la humanitat, pel darrere de la Bíblia i del Quixot. Estic parlant del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, del que ja n'hem parlat en altres programes. D'aquest llibre se n'han fet molts musicals arreu del món. En aquest moment se'n pot veure un a París. I a casa nostra, des de fa unes quantes temporades, en tenim un, tantes com 12, crec que ja van per la dotzena temporada, se n'ha creat un format pel tàndem format pel Manu Guix i l'Àngel Llàzer. D'aquest musical, d'aquest Petit Príncep, que està produït per l'Àngel Llàzer, el Manu Guix i la Perla 29, n'escoltarem en un programa com avui dedicat a la flora dels animals. Quin tema musical escoltarem? Doncs, lògicament, el de la rosa.

I fins aquí el programa d'avui. A la ràdio, el temps és or, i se'ns ha acabat alguna cançó al tinter, però que ja l'escoltarem en alguna altra ocasió, no us preocupeu. I aquí, quan va veure un espectacle d'òpera, dansa, teatre, un recital poètic, un concert o qualsevol altre tipus d'espectacle en viu, hi ha qui du flors, i si l'espectacle o l'actuació els ha agradat molt, després, a l'hora dels aplaudiments i dels bravos, les llença a l'escenari en agraïment a aquells artistes que hi han actuat. Roses, clavells, clavellines, giris, tot tipus de flors serveixen. L'Isaac Albarracín, a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, no us demanem que ens llenceu flors. No, però si aquest programa us ha agradat, us emplacem a que ens acompanyeu la setmana que ve amb un nou programa que estarà dedicat als jukebox. Si sou aficionats als musicals, ja sabreu de què estic parlant. Però si això de jukebox us sona xinès, no us preocupeu, perquè la setmana que ve us ho explicaré amb tota mena de detalls i posarem més d'un exemple. Més d'un exemple en forma de cançó. I totes les cançons seran cançons d'allò més conegudes. Això serà la setmana que ve. I ara acabem el programa escoltant una cançó clàssica d'un musical molt clàssic, que és el The Sound of Music, una cançó dedicada a la flor nacional de Suïssa, l'Edelweiss, la flor de neu. Amb aquesta cançó tancarem el programa d'avui i escoltarem la cançó del primer muntatge que se'n va fer d'aquest musical l'any 1959 a Broadway, amb les veus de la Mary Martin i en Theodore Bickel com a Maria i Capità von Trapp, i molt ben acompanyats pels joves actors i actrius que donaven vida als fills de la família von Trapp. Res més a afegir, només desitjar-vos que passeu una bona nit, que descanseu, i us esperem de nou la setmana que ve aquí al Tot ens va bé. Bona nit.

0: Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
5: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
4: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
5: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
4: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
5: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
4: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
5: Info i reserves al 93 131 1100.
4: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja 40,8 i el Pantà de Siurana i el Mas Roig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. Els agents rurals, a més, mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i un altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Maçanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi circula amb lentitud. I continuem parlant de mobilitat, i és que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, de l'ELA 9 i l'ELA 10 Nord, es reprèn aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.
6: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Porta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
0: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93-792-3702.
3: Muntbikes a Arenys de Munt.
0: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
0: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
0: Finançament a 24 mesos.
3: Munt Bikes.
0: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
0: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ràdio Arenys, la primera en informació.
5: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
4: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Marta!
9: Ei,
8: hola, com estàs?
9: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
9: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
9: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
9: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
10: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
11: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
10: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
11: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
10: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
11: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
12: Escoltant Ràdio Arenys.

0: l'amor.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Escoltant Ràdio Arenys.
2: Conserves Cinera. Els clàssics.
3: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Moonbikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
1: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
1: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
1: Moonbikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
8: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre amb 42,5 graus ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat pel calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, ja de cara a demà, els agents rurals mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderarà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils, en direcció nord, ha deixat dos ferits, un de lleu i l'altre de menys greu, aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a la altura de Massanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi acumula amb lentitud. I en esports, el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat al Alcorcón, a Madrid. Segons ha exposat l'equip en un missatge a X a l'inici del partit, un seguidor europeista ha mostrat una estrelada i uns agents del cos policial l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. A més, li han requisat la bandera, l'han obligat a dir que era espanyol i l'han amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la llei d'esports, segons han relatat testimonis dels fets al club de futbol.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era? I una curiositat. Originalment es deien The Tin Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
4: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir a més aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot, Protecció Civil manté alerta per aquest diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, els agents rurals i ja de cara a demà mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 de perill molt alt en 212 poblacions. El servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia L9 i L10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectava la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i de 2.386 a l'agost, i els treballs han estat executats pel Departament de Territori. I també us expliquem que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat que duia una estelada durant el partit contra l'Alcorcón a Madrid. Segons ha explicat el Club AX, a l'inici del partit un seguidor va mostrar la bandera i diversos agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat, diuen. També asseguren que li van requisar l'estelada, el van obligar a dir que era espanyol i el van amenaçar amb una possible sanció en aplicació de la llei de l'esport. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Escoltant Ràdio Arenys.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Escoltant Ràdio Arenys.

Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 12:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys. La primera en informació.

Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. La primera en informació.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Júpiter, el planeta gegant. Júpiter és el planeta més gran i el més massiu de tots. Dins d'ell hi cabrien 1.300 terres i té 318 vegades la massa del nostre planeta. Té més massa ell que tots els altres planetes junts. No en va, Júpiter governa la situació de tots els altres. A part, és el gran escombriaire del sistema solar, desviant cap a l'exterior, cap al Sol, o atraient cap a ell asteroides i cometes que es desvien de les seves òrbites. Potser a Júpiter li devem una vida tranquil·la que ens evita sobresalts en forma d'impactes freqüents. La seva composició és molt semblant a la d'una estrella típica, un 93% d'hidrogen, 7% d'heli i traces d'altres elements químics, com metà, amoníac, etc. Malgrat semblar-se per la seva composició una estrella, a Júpiter li falta molta massa per arribar a ser considerat una estrella. Quan l'observem, veiem la seva alta atmosfera, una sèrie de franges clares i fosques, horitzontals, i una multitud de detalls amb estructures circulars o ovalades de diferents mides i colors. Les franges són enormes corrents d'aire i les estructures són grans tempestes. D'entre elles, destaca una pel seu color imponent, vermell, i per la seva enorme mida. N'hi diem la gran taca roja de Júpiter. Es coneix des del segle XVII. S'ha anat fent petita, però encara té la mida de la Terra. També té un important camp magnètic al seu voltant i se li han vist aurores boreals i aurores australs, és a dir, el Pol Nord i el Pol Sud. Júpiter té una rotació molt ràpida, de menys de 10 hores. Això provoca que no tingui exactament una forma esfèrica, sinó que és una mica aplanat. Té forma d'elipsoide. Com que està molt lluny del Sol, unes 5 vegades més lluny que la Terra, tarda 11,8 anys en completar una òrbita al seu voltant. Quan la sonda Voyager 1 va visitar el planeta l'any 1979, va fer una fotografia contra llum quan el Sol es trobava al darrere del planeta i, per sorpresa de tothom, va descobrir un petit anell al seu voltant. És molt petit i dèbil i només es veu de molt a prop i a contrallum. Està format per pols i es distingeixen 4 components principals. Actualment a Júpiter se li coneixen 79 satèl·lits, 4 de molt grans i 75 de molt petits.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem! When you want...

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserva Cinera.

A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics. Avui, la selecció musical a càrrec de Tina Turner a Conserves Cinera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Reserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. Everyone considered him the coward of the county.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Soldiers.
1: A Ràdio Arenys, conserves Cinera, els clàssics.